0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: com abans. No em mola això de ser gran, no em mola això de ser gran, no em mola això de ser gran.
1: I és que ja ha arribat Nadal, ja que tant no tinc regal. I em pregunten com em va, si la feina ha millorat.
0: I la nòvia on està?
1: Sí, sí, la feina ha millorat.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

el deixo caure amb ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party, FM, App i 3K.

0: Atenció!
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dani Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: I think I might.
1: És estiu. Escolta i cal.
2: Passa a la

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Un estudi publicat a Journal of Science and Medicine in Sport, en el que s'han entrevistat a més de 4.500 dones, ha conclòs que el 46% s'han vist obligades a deixar l'esport per culpa de símptomes d'incontinència urinària. I és que, independentment que hagin sigut mares o no, cada vegada és més comú entre dones esportistes. Es tracta d'una realitat, fins ara tabú, que augmenta en els esports d'impacte o en aquells que requereixen un esforç elevat. Per això és imprescindible que les esportistes coneguin com han de treballar i de quina manera poden activar la musculatura del sòl pelvià per tal d'evitar lesions més greus en un futur.

0: Com dèiem, l'esport de l'impacte debilita i sobrecarrega la musculatura del sòl pelvià. Concretament, això passa quan l'augment de pressió abdominal es dona o bé de manera repetitiva o bé de manera puntual però amb molta intensitat. Una intensitat que acaba fent malbé aquestes estructures. Nosaltres hem agafat el micròfon i el cotxe i ens hem apropat al Cuber per parlar amb l'Alba Pellicer, llevadora i referent de sòl pelvià a la CIR, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Alba, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, parla'ns de tu. Qui ets i quina formació tens?
1: Jo sóc l'Alba Pellicer, sóc llevadora. Les llevadores ens encarreguem de la salut sexual i reproductiva de les dones, també dels homes, però específicament de les dones, en totes les etapes de la seva vida. I una de les coses que ens encarreguem és la valoració del sòl pelvià. Totes les llevadores tenen formació en sòl pelvià, però jo específicament sóc especialista en aquest tema. També tinc formació en teràpia neural, el que em dona la possibilitat de consulta fer un treball de les cicatrius obstètriques, sobretot que tenen afectació al sòl pelvià. I el 2016 vaig fer un estudi d'investigació que valorava la prevalència de la incontinència urinària en dones castelleres. I arrel d'aquest estudi i veure l'influència de l'esport o de certes pràctiques culturals físiques en el sòl pelvià, doncs vaig tenir una consulta específica només de sòl pelvià en la CIR, que és on treballo, l'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva, del 2017 al 22. Ara no tinc aquesta consulta específica, però he treballat molt amb moltes dones al seu sòl pelvià i sobretot amb dones esportistes.
0: Què és el sòl pelvià per a aquesta gent que no el sàpiga definir?
1: El sòl pelvià és la musculatura que, perquè ho entengueu, té una forma de doble cúpula que es troba en l'àrea pèlvica i que conté músculs, que conté lligaments, que conté fàcies, conté diferents estructures dels quals hi ha diverses funcions, no? Una d'elles és sostenir els òrgans abdominals, l'altra d'elles són funcions que tenen a veure amb la sexualitat i la reproducció, i una de les funcions més importants és la continència del pipi i de la caca i els pets, no? O sigui, gasos, defecació i orina.
0: Quina funció té?
1: S'encarrega de això, no? Regular una mica, quan tenim pipí, aquestes funcions d'excreció, de poder contenir i que puguem decidir nosaltres doncs, quan anem a orinar o anem a fer pipí caca.
0: Parlem una mica d'aquests efectes de tenir una mala salut del sòl pelvià. Quins són o quins són els més habituals?
1: Sí, normalment quan visitem les dones a consulta és perquè hi ha alguna disfunció d'aquest sòl pelvià. Aquesta disfunció pot ser una incontinència urinària, no? Que tenim diferents tipus, però quan hi ha una mala funció d'aquesta musculatura, generalment és una incontinència relacionada amb algun tipus d'esforç. També pot aparèixer un prolapse, que seria una caiguda, no? De la bufeta de l'orina per part de la vagina, o aquest seria un prolapse anterior o un prolapse posterior, que seria un rectocele, que seria quan, diguéssim, que l'intestí gruixut apareix també en la paret posterior de la vagina, o aquest prolapse podria ser de l'úter, que és una caiguda de l'úter en aquest espai virtual que hi ha dintre la vagina. En resum, les dones, com que tenim un forat en aquesta musculatura, i a més són bípedes, perquè això als animals quadrúpedes no els hi passa, amb aquesta bipedestació, tot aquest pes recau, no?, sobre l'abdomen i sobre aquesta cúpula del sòl pelvià, i si aquesta musculatura està en una mala tonificació o en mal estat, o no està on hauria d'estar, doncs pot suposar, no?, totes aquestes disfuncions. Que s'escapi gasos, que s'escapi orina, que es pugui arribar fins i tot a escapar a la caca, no?, o que puguem notar pesos en la vagina per culpa de que aquesta musculatura no està en el lloc que li toca.
0: Per tant, entenc que aquests són els símptomes més freqüents, eh?
1: Correcte. Les dones generalment consulten a la consulta per aquesta sensació de disconfort, no? O bé perquè perden orina quan elles no volen, o de l'orina, jo et diria que la incontinència urinària d'esforç és la més prevalent. Però també això, no? Sensacions de bulto a la vagina, de disconfort, de com si tinguessin un tàmpax mal posat.
0: I això és molt habitual o hi ha un perfil de dones que ho tingui més?
1: És molt habitual en la població femenina espanyola. No a totes les societats tenen la mateixa prevalència de la incontinència urinària, perquè hi ha molts factors, és a dir, factors de risc que apareixen des de factors genètics fins a tipus de pell i musculatures. Llavors, presència de factors de risc concrets. Edat, els fills que tenen, sobretot l'IMC, no, l'índex de massa corporal. Sabem que l'obesitat comporta més pes en aquesta zona i, per tant, és un factor de risc modificable. Si fuma o no fuma, tenen molt estrès, no? Si són atletes, que tenen, no, tres vegades més de tenir una incontinència, per exemple, que d'altres dones, també a vegades per l'estrès o pel sobreentrenament, que disminueix els nivells d'estrogen, que és una hormona que ens ajuda també a la bona funcionalitat d'aquest sistema, no? Per tant, hi ha factors de risc que són modificables i n'hi ha que no, no? Que una dona hagi tingut quatre fills i quatre parts traumàtics, doncs això no ho podem canviar. Sí, hi ha altres factors, doncs, com el fumar o l'esport, que sí que es poden modificar.
0: Sovint es parla de que hi ha una relació directa, no? Si ets esportista del rendiment. Això realment és així?
1: Doncs sí, hi ha revisions sistemàtiques i hi ha molta evidència al respecte de que, en general, l'esport moderat afavoreix el fet de no desenvolupar disfuncions del sòl pelvià, perquè a més mantens la musculatura vasodilatada, no? I envies sang, la mantens també, no? Mantenir una salut sexual, una bona sexualitat, també se sap que té a veure amb aquest bon funcionament. L'esport, en principi, hauria de ser un factor protector, però veiem que en alguns esports, i sobretot en atletes que són esportistes professionals i, per tant, que tenen un nivell del rendiment o que realitzen un esport amb una intensitat i una freqüència molt elevades, hi ha un sistema en els mecanismes de salt que produeixen algun tipus de lesió que fa que aquestes atletes amb aquest grau de dedicació tinguin una prevalència de la incontinència urinària molt més alta en poblacions similars. En absència en dues mostres sense factors de risc, les atletes tenen tres vegades més possibilitats de tenir aquestes disfuncions del sòl pelvià en forma d'incontinència urinària d'esforç.
0: I parlem una mica del futbol. No sé si passa més o menys el mateix o és totalment diferent.
1: Sí, les esportistes d'èlit i sobretot esportistes del món del futbol presenten un grau d'impacte en la seva pràctica i de salt important. I els estudis que tenim i les últimes revisions que revisen, doncs, tots aquests estudis a nivell mundial, sembla ser que la pràctica del futbol és una d'aquestes pràctiques que fa que aquestes dones, en absència o en mateixes condicions de factors de risc, tinguin un grau més elevat d'incontinència urinària. Sembla ser, i encara s'està estudiant i no coneixem del tot, que hi ha un mecanisme lesiu en aquest impacte repetit i sobretot en aquesta exposició en un esport d'alt grau, no, o d'alt rendiment en aquesta musculatura. És curiós perquè normalment les atletes tenen un gruix de musculatura més grossó o una musculatura més desenvolupada, però això no es tradueix forçosament en més força perineal i en un millor control d'aquesta continència. Llavors, hi ha alguna cosa que ens diu que aquest esport d'impacte dut a l'alt rendiment dona més prevalència d'aquesta sintomatologia. Val? Per tant, l'esport en alt rendiment i això, no? En aquest grup de dones que realitzen exercicis d'impacte, com podria ser el futbol, dona aquesta sintomatologia, tot i que tenen aquesta musculatura més desenvolupada, no? És a dir, una de les coses del sòl pelvià és que a nivell cultural s'hi ha donat poca importància i que hi ha una manca de propiocepció, no? Que és aquesta percepció del mapa corporal de poder prendre decisions de contraure o no contraure aquesta musculatura. Bé, doncs això en la nostra cultura està poc difós i, per tant, normalment el problema d'aquestes dones és que treballen moltes musculatures, però aquesta que necessita uns exercicis més específics no es treballa. Que doncs qualsevol exercici d'impacte o qualsevol exercici que provoqui pressió abdominal, perquè al final la musculatura del sòl pelvià hem d'entendre el seu mecanisme com un globus, no? que comporta totes les vísceres abdominals, però també tota la musculatura de davant del core, no? Tot aquests rectes abdominals, aquest transvers, però també inclús les lumbars, no? Com estan les vèrtebres, els multífids, totes aquestes musculatures posteriors de la zona més de l'esquena, també el diafragma, no? Que és la cúpula, diguéssim, és el globus, la part superior, la cúpula de dalt, si està contret, no està contret, si aquesta dona està estressada. Tot això també té una repercussió en el sòl pelvià. No? Llavors, quan hi ha un exercici que provoca pressió intraabdominal, també té un impacte amb el sòl pelvià.
0: I què s'hauria de fer per prevenir-ho? No sé si hi ha alguna manera o quins són els exercicis que les esportistes d'elit haurien de fer.
1: Mira, el primer que hem de fer és divulgació. Sabem que les esportistes, no sabem ben bé encara la fisiopatologia del per què els hi passa, però sí que sabem que tenen factors de risc i, per tant, en aquest grup de dones que realitzen, no, un esport d'alta intensitat, hauríem de fer prevenció, que és el primer de tots els passos, no, que intentem utilitzar en salut. Informació, explicar el que sabem i el per què passa i després què poden fer per intentar prevenir-ho i, quan ja hi ha el problema, intentar mitigar-ho. Val? Això seria, un, primer conèixer el nostre cos, dos, saber quins són els mecanismes de lesions, tres, saber quins són els exercicis que treballen les musculatures del sòl pelvià, no? Que són aquests exercicis de rehabilitació del sòl pèlvic, que el que intenten és contraure la musculatura cap endintre, no? Seria l'exercici contrari de treure un bebè o de fer caca. No? Seria l'exercici de recollir com es realitza i la importància que té la seva automatització. És a dir, jo abans d'agafar un pes o abans de saltar o abans de fer un exercici que comporti, no, aquesta pressió abdominal, doncs poder fer l'exercici de contrai que el sòl pelvià, el tinc en compte, no? Sé que es pot anar a lesionar i, per tant, el poso tònic i abans de realitzar aquest salt el recullo. Per què? Perquè aquest salt no tingui tant impacte, no? en aquesta musculatura i perquè això actuï com a nivell preventiu. Un cop hi ha la incontinència, saber fer aquest exercici, per exemple, en cas d'un esternut, poder contraure abans, després esternudar i poder que aquesta automatització minimitzi les pèrdues d'esforç. A més, hi ha dispositius que ens ajuden amb les esportistes. Hi ha cinturons que recol·loquen, no, a nivell l'estàtica lumbopèlvica en una posició que facilita que hi hagi menys pèrdues o que, si hi ha impactes, siguin menys lesives. També tenim uns tampons d'incontinències per dones que ja presenten aquesta incontinència i el que fa és recol·locar la uretra per evitar la pèrdua durant l'esport. I sembla ser que també tenen un efecte preventiu perquè amortiuen, no, tots aquests cops en l'impacte. I sobretot això, no? Que s'ho cuidin, que ho tinguin en compte i que sàpiguen que tot i l'entrenament corporal també ha d'incloure aquesta part.
0: I ja per acabar, parlem una mica de tractaments.
1: Sí, el tractament de la incontinència, la veritat és que jo sempre explico a les dones que és una, no, una malaltia, no m'agrada ben bé dir malaltia o patologia, perquè la incontinència no mata ningú, però sí que és cert que té un impacte a la qualitat de vida de les dones, no, molt negativa, i per tant sí que ho hem de tractar com una patologia. Llavors, té un... O sigui, no mata ningú, però té un mal tractament. Sí, perquè un cop realment aquesta musculatura, al no poder-la treballar com treballem la musculatura de força, no, no es pot hipertrofiar i, per tant, té una evolució molt lenta. Jo sempre dic que això és com un hàbit de salut, no? Que una vegada sabem fer els exercicis i els sabem automatitzar, ja hem d'incorporar-ho com un hàbit de vida, sense que sigui feixuc, sense que ens costi molt, però si, oi que ens rentem les dents després de dinar? Doncs aquesta pràctica l'hauríem d'incorporar quan anem en cotxe o si fem esport, per exemple, abans i després de la pràctica, treballar també tot el que són les rutines de core. Els hipopressius són molt beneficiosos. Moltes vegades el problema és que hem treballat l'esport en dones i en homes iguals i les dones necessiten unes rutines esportives més específiques per tenir en compte, no, amb delicadesa, per treballar amb delicadesa el sòl pelvià. I, per tant, el que necessiten són aquestes rutines, integrar-les en les pràctiques esportives, no, i intentar treballar-ho més com un hàbit de salut que com un tractament. D'acord? I es treballa amb exercicis. Després també hi ha una sèrie d'hàbits de salut, que és una gestió de la hidratació i de quan fem aquesta ingestió de líquids per no sobrecarregar la bufeta, amb sobretot les begudes amb cafeïna. Després també quan hi ha la menopausa, la utilització d'estrògens locals. Després també tenim medicació. El que passa que intentem, no, que sigui gradual i que la medicació aparegui en els casos només més greus. I en casos molt greus, doncs, podem arribar a la intervenció quirúrgica, no, i recol·locar això ja amb els ginecòlegs i els cirurgians que recol·loquen les estructures, posen malles o inclús poden arribar a una histerectomia, si és el cas i si és necessari. El que passa que aquest nivell d'intervencionisme intentem que en una patologia que no mata ningú sigui l'última de les opcions.
0: Doncs escolta, Alba, crec que ha quedat claríssim. Gràcies.
1: A vosaltres. Adéu.
0: Després d'escoltar l'Alba, crec que ens ha quedat clar que la protecció i l'enfortiment del sòl pelvià, sobretot si ets dona esportista, és clau. De fet, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya ja alerta que entre el 20 i el 51% de les dones esportistes de 25 a 45 anys pateixen i patiran incontinència urinària. Nosaltres ja marxem amb aquesta dada. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, com ens ha dit l'Alba i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Sabies que...
1: És bo menjar-se el greix del pernil? Doncs tot depèn del tipus de pernil i, per tant, del tipus de greix. El pernil salat s'obté a partir de porcs de raça blanca que són alimentats amb pinso. Sol curar-se a la serra a baixa temperatura i per això que rebia el nom de serrano en castellà. Aquest és un pernil del qual la carn és més magra, de manera que té menys greix, tot i que la carn és una mica més salada. En aquest cas, es recomana no menjar-se el greix, encara que sigui mínim donat als seus greixos saturats. A més, si mengem 100 grams d'aquest pernil i sense el greix, ja ens aporta gairebé unes 250 calories. L'ibèric és un pernil que s'obté del porc que pertany a la raça ibèrica. Ha de tenir una puresa d'almenys un 50% i la curació és una mica més llarga que la del pernil salat. En aquest cas, es tracta d'un pernil que no només té una mica més de greix a la part lateral, sinó també entre la carn, de manera que sol dir-se que és més greixós que el pernil salat. De fet, per cada 100 grams d'aquest pernil podem consumir unes 375 calories i 22 grams de greix. Tot i això, té el doble de proteïnes i, a més, és més baix en sodi respecte al pernil salat. Per últim, el pernil de gla és un tipus de pernil ibèric que rep aquest nom perquè els porcs dels quals s'obté són alimentats amb glans, encara que de vegades també se'ls pot fer pastura pel camp o se'ls alimenta amb pinso. Pel que fa al greix d'aquest tipus de pernil, té poc greixos saturats i és baix en sal, de manera que degut a això i al fet de tenir un nivell més elevat de proteïnes i àcid oleic, podem menjar-lo sense problema i a més mantenir els nivells de colesterol i triglicèrids.
2: L'hora del podcast.

Hola, què tal? Soc l'Eduard Gené i avui a Swing de Comarques tenim un nou programa especial perquè als veterans de la música se'ls tracta d'una manera especial en aquest programa. Avui parlarem amb Pep Torres i Manel Josep, integrants de l'Orquestra Plateria, la llegendària orquestra de ball catalana. Parlarem de la família de Pep Torres i la seva vida, el seu germà Llorenç Torres, músic, cantant, el seu avi, el mestre Damon, llegendari director d'orquestres de jazz als anys 20-30. I com no, parlarem de la plateria, la música de ball a Catalunya i moltes més coses. Per acabar, tocarem junts una cançó pròpia del Pep, Caminet de Puritat, amb lletra del seu amic Manel Dols, Manel Josep a la veu, Pep Torres a la flauta i jo al piano. Som-hi!

0: Márquez, un podcast d'Eduard Jané.
1: Què tal, Pep i Manel?
2: Doncs molt bé, aquí molt he assegut aquest sillon de puta mare.
3: I tant.
1: Aquí estem avui als Estudis GES a Solsona, el Prepirineu català.
3: Fantàstic.
1: Aquí us parles, Eduard Jané, i tenim una conversa amb dos músics d'ofici. Tu, Pep, vens d'una nissaga de músics. El teu avi era el mestre Demon, Llorenç Torres Nin, mestre, arranjador, compositor, director d'orquestra dels anys 20, 30, 40 a Barcelona. El teu pare va ser pianista, no?, i també havia de ser com, diguem, l'orquestra,
3: sí,
1: Demon Junior, per dir-ho així.
3: Sí, sí.
1: I el teu germà també va fer un disc conjunt, el Llorenç Torres. El neix en una família de músics en què veus l'ofici des del primer dia. Neixes preparat, diguem, per ser músic? O sigui, aprens fàcilment els gadgets de l'ofici per poder viure d'això?
3: Doncs la veritat és que en el meu cas no, perquè va ser una mica traumàtic, perquè el meu pare va morir quan jo tenia 6 anys. Mm-hmm. Vull dir que Demon Junior pràcticament no va fer res, pobret.
1: Però va ser músic de...
3: Sí, sí, sí, tocava. Hi havia gent que havia tocat amb ell, el Jordi Pérez, te'n recordes d'en Jordi Pérez? Un guitarrista, dels, sí, primers guitarristes de jazz que havia fet gires amb el Tete Montoliu.
1: Mm-hmm.
3: Gran músic. M'explicava que l'havia sentit i em deia, diu, tocava com el Teddy Wilson. No sé on t'havia tret, perquè en aquella època no hi havia escoles, no hi havia res a Barcelona. Bueno, igual que el Tete, igual que els primers músics que hi van haver, no? I el pare, pues, clar, va acabar la seva carrera totalment truncada, i l'avi també, vull dir, havia tingut les seves dificultats al final de la seva vida. Aleshores, diguéssim que a casa més aviat no ens van incentivar en absolut, i no vaig conèixer, diguéssim, l'ofici, ni vaig veure...
1: Llavors,
3: recordo l'avi tocant el piano, fent-se cantar cançons seves, però poqueta cosa més. Passa que realment suposo que ho portava, a mi ens agradava molt.
1: Clar.
3: I després, també, quan ja vam ser adolescents, ens vam començar a interessar-nos per això. I...
1: No recordes veure un dia a dia de feina del,
3: no,
1: teu avi, per exemple? O del teu,
3: no,
1: pare?
3: No, només el recordo a casa, ja molt gran. Clar, és que l'avi era gran, sí, sí. No vaig arribar a viure l'època on ell encara estava en actiu.
1: I tu, Pep, quan comences a tocar en grups, diguem, per la teva banda?
3: Doncs amb 16, 17 anys.
1: Sí, 16 ja es moviu.
3: I sí, jo de repente anaves a missa de Barcelona i vaig conèixer, el primer que vaig conèixer va ser un guitarrista, que era el Ramon Soler, que és molt bon músic. El Ramon Soler, i després un altre guitarrista, que era Ramon Olivares. Sembla que van ser els primers que vaig conèixer, diguéssim, de lo que connectaven amb el que era en aquell moment la música laietana, la música i el celeste, no? Aquí va ser per un cantó. I per altre cantó també, abans que això, quan el meu germà va començar a fer, es va presentar, ell ja cantava i tenia molta gràcia de jove i de seguida. I es va presentar un concurs de noves veus que van fer a la Cova del Drac. I el primer concurs que van fer el va guanyar ell. I llavors allà vam conèixer, de casualitat, el Joan Albert Amargós, que potser és un dels millors músics que hi ha hagut aquí. I va ser el primer músic que vam conèixer. I ens vam fer molt amics. Ell era molt amic del meu germà i jo també l'acompanyava. Bueno, li feia de més carrera d'ajudant, i anava a buscar el cafè amb llet o cosa. De tant en tant em feia un paper de flauta senzillet perquè pogués tocar. I allà havíem fet uns quants espectacles al Cova del Drac, una cosa que es deia Tela Marinera, que era molt maco,
2: sí,
3: que era com un cabaret, que hi havia també el Carles Benavent, i l'Amargós, i bueno, gent molt bons músics.
1: I la, sí, et movies per aquests entorns.
3: Sí, em movia amb tota la cara del món i amb tota la barra, perquè diguéssim, jo tocava molt justet, però tenia un gran entusiasme, suposo, i em pensava que tocava molt bé.
1: Perquè, però, clar, no sé si freqüentaves més l'escena més jazz, o si hi havia algunes jam sessions en aquella època, era tot més aviat cançó.
3: Sí, sí, no, el tema jazz més aviat estava bastant a Terrassa, suposo, i allà havia anat una vegada a la jazzcava, allà havia molt ambient, però no sé si m'atrevia a sortir a Barcelona, doncs sí, bé, sobretot al Celeste, de seguida al Celeste jo vaig, i a l'Enagua, bueno, hi havia primer a l'Enagua, exacte, a l'Enagua, que era un petit bar que hi havia al carrer Casanovas tocant la Diagonal, i allà havia tocat allà amb l'Enric Carrera i el Toni Xuclà, gent que tocaven, bueno, mica en mica allò que vas coneixent gent, bueno, músics que vas coneixent mica en mica et van portant. I després vaig començar a fer un grup amb els de... un que era el Trio Trio, amb el Riqui Sabatés, també, el germà del pianista, del Jordi Sabatés, el Ricky, l'Olivares, jo, teníem un que es deia el Trio Trio, vaig estar en un altre grup que es deia els Bueyes Madereros, també, que era un d'aquests històrics, sí, amb el Víctor Amant. Bueno, allò que, en fi, érem tot un tutti revoluti, i a la vegada... Però, una època molt bèstia, molt bèstia.
1: Però tots aquests grups es movien en quin gènere, més o menys?
3: Era un gènere molt...
1: progressiu.
3: Sí, música, exacte. També era aquella època que hi havia molt, diguéssim, molt de free jazz, o que també que el jazz havia connectat amb el rock, l'època del jazz rock. Va ser l'època del jazz rock, l'època dels Weather Report, començava la... I estava descobrint, i aquells músics van descobrir que a part del jazz, que era un món molt tancat, doncs també hi havia doncs, la salsa la música negra dels Erwin and Fire, dels... realment dels Brown, dels grans, de la Motown, del Wonder, tota aquesta explosió, junt amb la música dels Beatles, dels Rolling, evidentment, tot aquest batiburrull allà, i a part de que tota aquella música laietana també era com una mica, també bastant elaborada, també, ara que han fet aquesta orquestra, que han fet la Barcelona Orquestra, també eren molt... Hi havia la versió més elaborada i la versió...
1: Més punky.
3: Bueno, m'estic liant, després el Manel t'ho explicarà millor.
2: Tens raó.
1: A la dècada dels 70 graveu un EP amb el teu germà Llorenç, que hi ha, per exemple, un hit, que si ja en parlarem demà. Després treus un disco pòstum, diguem, perquè el teu germà es mor, que és un LP magnífic que es pot recuperar, que està a Spotify, per exemple, o les xarxes, que seria 32 i cavalls.
3: 32 i cavalls.
1: On hi ha, per exemple, el Ritme Angust, que és una cançó que entre les seves lletres hi ha... Per exemple, la catalana no estan res per ara, no senyor.
3: Això és una lletra de l'amic, perquè aquest és un tema del Xavier Batllés.
1: Infla noves modes tan reumàtiques com la cancó. Mira, fa molts segles que aquí els honorables ens estan donant gat per llebre. Brinca, salta i balla, però fes-me un ritme angust.
2: I això deia, brinca, salta i balla, que fes-me un ritme angust.
3: Aquí canten a l'Ia.
2: Feia la paròdia de l'alarma.
1: Clar, la cancó, per exemple, també l'he sentit dir a la Núria Feliu. Era un terme...
3: Una mica despectiu, no?
1: Cap a la cançó.
3: Clar. Perquè
1: sí, entenc que la cançó...
3: Aquell punt de pompositat que tenia, no? La cançó...
1: Bueno, i d'una absoluta manca de ritme. Interessant, com a mínim.
2: Sí, cap swing.
1: Vull dir que aquí el ritme angust podia anar en aquest sentit de que la cançó era poder molt lírica, ben interessant, però a nivell rítmic era per anar a dormir, diguem.
3: Sí, sempre ha sigut així.
1: Aquest disc és molt guai. Jo de fet, et vaig conèixer amb aquest disc. Us vaig conèixer amb aquest disc. Estava molt ben fet. Trobo que, a més, és algo molt innovador.
3: Però també eren gravacions de diferents llocs. Això era una gravació que ens va passar el Xavier. L'altre eren coses fetes el Joan Albert i ell a piano, sol, que havien gravat no sé com.
1: Clar, vas cantar tu també a la segona part.
3: Sí, llavors vam gravar 3 o 4 en un estudi. Sí.
1: Clar, el teu germà tenia una veu molt maca. També devia fer... vull dir que era com un Carles Sabater, no?
3: No, home, ja li hagués agradat a Carles Sabater. No, tenia una tessitura amplíssima, eh? Jo diria més aviat que era un Fritz Punterlich, i no ho sabia.
1: Ell...
3: Podria haver cantat Lieder, Schubert...
1: Ell tenia formació, havia estudiat cant?
3: No, cap.
1: Ni instrument tampoc.
3: Una mica de solfeig, no. Tenia un saxo, es va comprar un saxo, però ell no com es cantava.
1: Però el teu germà gran.
3: Gran, sí. Ell, com que la cancó no el va acceptar, va guanyar aquell premi i li agradava... Pues...
1: Un premi a la Cova del Drac.
3: Sí, a la Cova del Drac. Però ell el que li agradava era la música francesa, però tipus Nougaro, o sigui, amb ritme. Li agradava la música americana, li agradava... No sé,
1: clar,
3: la música de salsa, que feia poc s'havia descobert, aquí s'havia redescobert, i llavors tot això no entrava, no encaixava en aquell... Ni les lletres. Mira, perquè fessis una idea, l'any següent va guanyar aquest tal Ramon Montaner, aquest senyor que fa poc ha mort, pobre.
1: Sí.
3: I aquest sí que el van acceptar, clar, perquè portava els cabells com l'Angela Davis, i hauria de ser del Partit Comunista. Ell va ser molt ben acceptat. El Llorenç no. Llorenç no, perquè Llorenç cantava però cantava molt bé, però això no era igual, no tenia res a veure. Va ser rebutjat. Llavors ell el que va fer es va convertir en actor. Va començar a treballar i estava treballant molt bé. Havia fet sèries de tele, havia fet obres de teatre. En fet, quan es va morir, va morir, va tenir l'accident, estava fent el Cafè de la Marina. Amb la companyia del Teatre Nacional.
1: Caram, sí, sí.
3: No, una bèstia. Hagués fet tots els musicals que van venir després. Era un superactor de musicals, imagina't. Passa que va morir l'any 83, junt quan es va fer TV3.
1: I quants anys tenia?
3: Ell tenia 32. Ah. Bueno, un personatge, Llorenç. Jo penso que un tio molt malograt. Sí, sí. Sí,
1: i llavors... Digues.
3: No, dic que aquestes cançons de la cara B, diguéssim, del 32 i cavalls, són les que havien fet, que ell havia fet la lletra i la música. I són les que vaig cantar jo tres i una va cantar. Bueno, n'hi havia una, no, aquella que es diu Mai, aquesta sí que és una mica dedicada quan ell després de morir, i després les altres tres o quatre són les que teníem...
2: Mai, és que Mai és collonada.
3: Mai, ja no et trobaré mai. On ets? Et busco en el... No sé com a dir-ho. Et busco en el... No me'n recordo de res.

0: Sí, no, jo
1: jo vull
0: clar,
1: dir...
0: tu estàs de percussionista des de la fundació.
1: Sí, però espera, sí, que tocava abans que entri el Manel.
0: La versió oficial.
1: Que jo, no, vull dir que jo vaig tenir la sort que, de fet, havia fet quatre coses. Vaig estar un any treballant amb el Lluís Llach, però després vaig tenir la sort, a través d'un amic, el Joan Massats, que m'ha dit, tu podries entrar a l'orquestra aquí, tal. Va faltar algú, se m'anava el Pere Riera, que hi havia, que era un dels músics, que eren arquitectes, pels primers fundadors de l'orquestra, diguéssim, era una idea molt conceptual. Hi havia gent que no era ben bé dintre del món de la música, però que... I el Pere Riera, que aquest arquitecte, molt bon arquitecte, per cert, va deixar l'orquestra i llavors vaig tenir la possibilitat d'entrar. La qual cosa a mi em va salvar la vida, perquè jo, com a músic professional, no tenia cap opció. I llavors, gràcies a això, aquestes coses de que el Woody Allen fa les pel·lícules, allò, la sort, allò del Match Point, o d'aquesta última que ha fet, sí, la sort.
0: Però, bueno, clar, això pues també, que... també ho has de saber també... veure. Que...
1: Sí, vaig tenir aquesta sort, vaig entrar allà i més o menys, mira, i bueno, fins que i amb això vaig anar
0: a fer. Clar, refereixo que tu fer la conclusió de dir, ostres, gràcies a això he viscut la música, si no, poder no hauria pogut fer-ho.
1: No, això...
0: També és una virtut, eh? Vull dir, perquè hi ha molta gent que poder pensa que se'n pot viure i després...
1: Sí, és difícil. La veritat és que vaig tenir sort en aquest sentit.
0: Clar, aquí apareix la plateria. Tu, Manel, estàs de percussionista inicialment, sí, allà, i després passes a ser el cantant.
2: Hi ha percussionista que també, parlant de cara dura i de morro, això és una cosa que ens agermana bastant el Pep i a mi. La formació acadèmica...
1: Sí, sí, extraordinària.
2: Jo, la meva és encara més patètica i més...
0: Tu no tens formació acadèmica?
2: Inexistent. Jo vaig estar un mes al conservatori. Jo ja amb els dos més un... que va ser el primer grup que vaig estar dintre de la cançó catalana ja cap al final, quan que teníem una influència nosaltres també més americana, més anglesa, més dels, jo què sé, Crosby, Stills and Nash, els Beatles, Peter, Paul and Mary, jo què sé, tot una, el folk, tot això.
0: Perquè després, amb la plateria, és curiós, però bona part del vostre repertori ja era antic quan el veu fer,
2: sí,
0: no? O sigui, aquesta versió de La Camarera de mi amor, no, és una cançó d'Antonio Machín, o la va popularitzar Antonio Machín, sí, als anys 40.
2: Sí, això era l'època de nostres... És que, de fet, la plateria, quan es va formar, que va ser una idea que va partir del CISA, bàsicament, i estava també en els inicis de la Cato Pérez, que no va arribar a debutar perquè deia que els boleros tenien massa acords.
0: Perquè aquesta línia editorial, per dir-ho així, la veu mantenir al llarg dels anys amb la plateria.
2: Doncs sí, d'alguna manera,
0: coses més modernes,
2: d'això és on d'alguna manera sóc culpable, perquè dintre dels anys i dels moviments hi ha hagut alguns intents de variar de rumb, d'agafar altres històries, de ser més moderns, i a mi em semblava bé, però per l'altre costat no em semblava bé deixar la bandera aquesta del Renato Carosone, del primer swing que vam mamar, hasta el duodinàmico, si molt m'apures. Això era el modern, quan jo tenia 13-14 anys.
0: Però també era un estil musical que en aquell moment estava al millor moment.
2: Sí, clar.
0: El repertori era el millor possible, pràcticament, després, amb els anys.
2: Sí, i era una cosa que s'havia perdut entre els jovents. La gent jove no anava als embalats, no anava... el ball de la festa major. Anava, buscava la vida per altres discoteques, jo què sé, altre rotllo.
0: Ah, això és curiós, perquè potser aquesta
2: vam
0: música...
2: Vam fer tornar la gent jove...
0: Perquè poder aquesta música també, o el ball, que dius, també s'associava poder a l'època franquista, no?
2: Sí, també.
0: Els balls més serios, més elegants.
2: Inclusivament aquest repertori que feia. I el pas doble era una cosa denostada.
1: Totalment.
2: Jo recordo alguna vegada, en algun embalat, que segurament era de Girona, d'algun poble de Girona, nosaltres començàvem a l'Amparito Roca... i tota la basca de l'embalat seure a terra en plan protesta, i no ens vam tallar, al contrari, vam tocar amb molta més força i la gent va acabar aixecant-se i ballant i saltant.
0: És molt, trobo molt poètic que la plateria, que sigui un grup de gent jove que neix també en una Laietana, en la Celeste, o sigui, un espai que representa, que abraça més
1: la modernitat.
0: Sí, acabin fent un tribut.
2: Sí, era una música que la gent que l'havia interpretada en el passat era encarcarada, era...
0: Li vau donar un altre,
2: sí,
0: un altre toc.
2: Pues érem, entre cometes, una orquestra de peluts, de hippies, i que també això contrastava una mica amb les imatges de les orquestres de ball que hi havia fins al moment, no? Que anaven tots tots igual.

0: altres hats que tocaven a l'himne del Barça, que tocaven l'estaca i aquestes coses. I nosaltres, de fet, trencàvem una mica amb això. Amb tot el respecte i tota l'admiració, mm-hmm. perquè sense aquestes orquestres, principalment de Girona, pues la plateria tampoc hauria existit, perquè d'alguna manera era on s'emmirallava.
1: Vosaltres vau introduir en el vostre repertori, per tant, a Catalunya, bastant clarament els ritmes llatins i sí. tot això, no? Teníeu alguna orquestra que fes alguna cosa similar?
0: No, és que això es va, coincideix en el temps.
2: Sí.
0: Coincideix en el temps que, com ha dit el Pepe, es descobreix, la salsa, bueno, es descobreix. Els músics que anaven amb el Serrat per Amèrica i tal, pues venien i sabien tombar el mestre Conill, per exemple, Joan Conill, el Beethoven, eren músics que havien anat allà i havien quedat al·lucinats amb això. I de repente, als anys 70, a principis dels 70, venia el Bardagí i deia, hòstia, vaig veure a Nova York uns tios fortíssims que no sé què, i llavors va pues, a arribar, jo que sé, Discofon. Uh-huh. Va començar a treure alguns discos.
2: Com... La Fania, va aparèixer la Fania All
0: sí,
2: Stars.
0: Sí, va treure el disco Font, va treure el disco del Ray Barreto, Indestructible, que és, per mi és una pedra
2: bestial,
0: clau de la música Amular, aquesta sí, moderna.
2: Sí.
0: No?
2: I aleshores, seguint el raonament del Manel, músics com, per exemple, de l'Orquestra Mirasol, com pot ser el Xavier Vallès o el Víctor Ama, no? De repente els hi va interessar molt això també.
0: Clar.
2: Per això el Víctor, de fet, va acabar tocant a l'orquestra, també, sí. perquè podia fer... Se sentia còmode perquè podia fer allò, no?
0: Clar, i era dels pocs pianistes que l'entenia, aquesta música, i que la tocava com s'ha de tocar. Perquè, aleshores, als anys 70, era molt difícil trobar un trompetista que et fotés pinyols d'aquest tipus, de tipus llatí. Era molt difícil trobar un baixista que tombés, que pengés, que toqués a l'aire,
2: sí, sí.
0: però molt.
2: Sí, sí. I entendre l'estructura d'aquella música, sí. per les discussions que havíem tingut. No, esto es dos, tres,
0: la clave,
2: tres, dos.
0: La clave, el dos, tres,
2: el
0: tres,
2: que mana el ritme aquest és allò... Pam, pam, pam, pam, pam. Ah, i si això ho canvies de lloc en el compàs, bueno, canvia tot. No, ara no entra el coro, perquè...
0: Bueno, a mesura que anàvem descobrint aquesta música, l'anàvem donant a personal. Jo vaig estar també amb Mirasol Colores, per exemple, que era
2: un gust, sí, sí, sí, sí.
0: que era una continuació de la Mirasol, que també feia una mica de jazz rock, però a la vegada també feia cançons més populars amb lletra, que és el que volien fer el Víctor Amán i el Xavier Vallès.
1: Perquè el... aquests patrons o aquest tipus de música més, no diríem sofisticada, però sí que el que has dit tècnicament complicada de fer, almenys en aquell moment, perquè hi havia pocs músics que coneixien els pals rítmics o... Clar, també us ha convertit una miqueta en una orquestra que fèieu ball, però a la vegada podríeu fer concert, també. Sí. Llavors, aquesta ambigüitat, entre cometes, aquest punt de tenir un peu en el ball i en el peu al concert, us ha beneficiat o us ha perjudicat? Ho dic perquè a grups actuals, per exemple, per dir...
0: No.
1: Els grups actuals fan els pitos, si que penses algun insono, no?
0: Sí.
1: Els teniu arranjaments,
0: sí.
1: una harmonia més complexa. Això és en favor del ball o és en favor de la...
0: Això en favor del ball no ens va ajudar gaire, la veritat.
2: No.
0: Més aviat van en contra.
2: Sí.
0: Érem uns tios raros que tocàvem de repente a un poble del Delta de l'Ebre. Un alcalde franquista d'aquells no ens volia pagar perquè només tocàvem mambos.
2: Jo he tocat tota l'estona mambo.
0: I llavors sortia darrere un conjuntet que tocava les peces de moda d'una manera pues, arregladeta, tampoc res de l'altre món, i això triomfava a quantitat.
2: Mm-hmm.
0: O sigui que d'alguna manera volíem ser apòstols, teníem vocació de maleïts, una mm-hmm. mica.
1: Però això era una premissa que no vau canviar
0: no,
1: mai. O sigui,
0: no, ni era una premissa.
1: Era un
0: preu. Es va donar.
1: Era així.
0: Es va donar.
2: No, i de fet, els primers anys que vam fer, sobretot vam tocar per Catalunya, una mica... Per Lleida, recordo, un any va ser allò com a Tila. O sigui, tira, per allà on passàvem, mai més
0: ens creiem. No, així com les orquestes, sí. les orquestes típiques, incluïda... Pues, ja un any firmaven per l'altre i anaven sí, sí. cada any.
1: Clar, clar.
0: Poques vegades hem repetit.
2: No,
0: poques
2: vegades. I, sí, sí, ja. Però vaja, després clar, vam tenir la sort de la cosa de connectar amb un altre, bueno, de fer-lo del Pedro Navaja, sobretot, mm-hmm. que va ser a nivell nacional, i llavors vam constatar allà molt fora de Catalunya.
0: Clar.
2: I allà sí que potser tenia aquest punt de concert de vegades. A Catalunya sí. mai, eh?
0: No, no. Aquí a Catalunya... Bueno, i aquest, això d'anar per tot arreu va ser estupendo, no? Perquè aquí fèiem el... si no arribava al 10% de la feina.
1: O sigui, tocàveu bàsicament per Espanya?
0: La gent deia, oh, la plateria, no pareu, oh, la plateria, tal, que tal. Perquè ens veien a la Mercè, o ens veien un dia a la tele, i pensaven que estàvem muntats en el dòlar. Però estàvem corrent, i durant uns anys ens va anar molt bé. Vam treballar quan anàvem a Galícia, a Andalusia, a Madrid...
1: Quan temps va ser això, aquesta
0: anys,
1: època d'obrada?
2: Els 80-90.
0: Sí,
1: dues dècades, però de feina.
2: Sí, una dècada i mitja de feina.
0: A finals de 70, 80 i primers 90.
2: Exacte.
0: Cap al 90, amb el...
2: A partir dels 90...
0: A partir de les Olimpiades, ja la cosa va de caure bastant. Mm.
1: Perquè, i també vau estar... O sigui, vau tocar els mítings del PSOE, pot ser?
0: No? Una vegada. Vam fer una gira,
1: sí, va
0: que
1: una
0: va
1: gira...
0: ser la que, perdona, va ser la que va portar el Felipe González.
2: La gira.
0: Que ara em tallaria la llengua, però...
2: Sí, sí, sí.
0: Vist lo vist. Però llavors era com una salvació votar aquell home. Uh-huh. I, bueno, així vam anar per tot arreu.
1: Llavors vau estar com, això, uns 10-20 anys en època daurada, però la música... almenys la, bueno, tota la música, evidentment, però la festiva especialment, va anar evolucionant cap a una reducció de les orquestres i apareix, sí, l'home del teclat, que a vegades,
0: sí,
1: ni toca el teclat.
0: Sí, també, però bueno, sí.
1: Posa play, i, o bueno, l'home del portàtil, no?
0: No m'he recordat de fer menció d'un fenomen que va contribuir molt al nostre... a la nostra mort, que va ser el rock català, amb perdó. O sigui, van arrasar. I, clar, la gent volia rock català...
1: Bueno, però això és una constant de Catalunya, també, que hi ha, sí, estils que exploten i arrasen amb tot, i llavors,
0: sí.
1: Quan això mor, no queda res, ningú viu, i has de tornar a plantar. I crec que ha passat... Va passar amb la cançó, per exemple, que es devia carregar part d'aquests músics més de jazz, d'autor, com era això de...
2: No, però tornar al que deies tu, de la... Per què aquí de repente desapareixen les coses, posa de moda una, després l'altra... No hi ha una base, potser, vull dir... Realment, la música llatina, per exemple... tenen una base, ja tenen el tambor africà que els ha anat a tot arreu, llavors ells sempre, la música llatina va evolucionant, però ells sempre tenen aquella cosa, mm-hmm, aquell ritme molt clar, que aquí potser a Europa, a Catalunya concretament, sempre han sigut una mica orfes d'una música, hi hauria, això sí, a Espanya i a Catalunya també, i al flamenc, llavors, això és diferent, això ja, aquí, cuidado.
1: Si orfes d'una música...
2: Pròpia, una música popular, pues, és, costa que sigui una música que es vagi...
0: Sí. És que d'alguna manera sempre hem a parar el mateix, la música i tot, amb el rotllo del Franco aquest, va ser un cop de destral a totes les tradicions, va anar per nosaltres, anava pels catalans, aquella guerra, anava com ara, que la merda d'ara, però estem igual.
1: Sí, fa poc vaig entrevistar l'Artur Blasco, que s'ha dedicat tota la vida a recuperar la música tradicional dels Pirineus, perquè no existia,
0: clar,
1: o sigui, no hi havia res.
0: Això va quedar tallat, tot,
1: o sigui, hi havia
0: això.
1: Molt, però ningú sabia que hi era aquest,
0: clar,
1: món.
0: Perquè... Això és una cosa que evoluciona i que ho agafa el jovent, sí, i sí, agafa un camí que no tenim.
1: Clar.
0: Ara sí, ara surten, després de molts anys, el Carles Velda i el Garriga i no sé què, que recullen aquesta tradició i la barregen en cúmbia, o la barregen en no sé què, o en jazz, o en el que sigui. Entens?
1: Sí.
0: Però això no va poder ser en el seu temps.
1: Perquè vosaltres... jo vaig escoltar que tu, Manel, havies treballat en un banc.
0: Sí, vaig treballar en un banc.
1: I tu vas treballar a Correus...
2: Però això va ser, jo va ser al revés. Jo
1: la part final, tu, exacte, la part al principi.
2: Quan hi ha l'orquestra, sí, al principi, sí. D'això, pues,
1: la resta del temps vau ser músic professional.
2: Sí.
1: O vau d'anar combinant amb feines.
0: Jo dels 15... dels 15 als 19 anys vaig treballar al banc, i als 19 anys em vaig llançar a la piscina.
1: I ja
0: feien bolos amb els 2+1, més o menys traiem algun duro, i em vaig despedir d'aquell martiri. Allò era un martiri xinès, jo dic martiri xino. I de veritat, va ser la salvació de la meva vida, fugir d'allà.
1: Tu, Pep...
2: Jo va ser cap al final, de fet, al final, bueno, cap al final, quan ja l'orquestra treballava molt poc, però després també vaig connectar el Víctor, que era el pianista que havia estat a l'orquestra, em va dir, tu et faries res treballar en un circ? Diu, no, home, no, amb tu no. I llavors vaig entrar al Cric, quan, i vaig estar treballant allà, bueno, com uns 10 anys, i allò em vaig allargar una mica, la vida professional allà, no? Però ja al mateix temps, com que la cosa anava molt justa, vaig començar a treballar un any que es va anul·lar una gira del circ, no sé com, alguna amiga m'ha dit, per què no vas a preguntar correus? I allà ja em van donar feina. I llavors anava fent temporalment, feia 2 mesos, i així em anava ajudant, anava combinant les dues coses. Uh-huh. I els últims 10 anys sí que ja vaig fer bastant a correus, i mira, per això almenys m'ha servit per poder tenir una mica de jubilació, perquè altra cosa que nosaltres també no vam fer mai va ser pensar que un dia ens faríem grans. Vam pensar que sempre seria allò.
1: Sí. No sé qui em va dir que la primera gira de la plateria us veu quedar a l'IVA.
2: Bueno, això va ser no la primera, no, va ser un... quan va sortir l'IVA.
1: Això no,
2: sí, no, són coses que, bueno, no ens pensàvem que allò... Sí, no sé si es pot explicar això. No,
1: jo diria que prescrit, no, això?
0: Això ja prescrit. Si vam ser sempre, fins al final de la nostra mort fa 4 dies, una colla de pirates. Tot era allò, era posar-ho sobre la taula i repartir.
2: Sí. Amb aquests diners el que vam fer va ser... El Fabià, el nostre manager, va muntar una discoteca.
1: A tot plegat, l'any 21 vau publicar un disc que es diu Postal de la Mediterrània, on hi participes tu, Pep, a la música, el Manel Dols a la lletra i tu, Manel, a la veu.
2: Sí.
1: Després també teniu el Torres en Dols, que és el teu últim disc, justament amb Manel Dols, on tu, Manel Josep, cantes una cançó, que farem ara en directe a continuació també. Vull dir que heu arribat a una edat avançada, encara gravant en els vostres projectes, ajudant-vos, donant-vos un cop de mà, això està... Això és un gran logro, vull dir, això en el món de la música hi ha casos que passa, però és un ofici que hi ha egos i gustos i tanta subjectivitat que no és fàcil arribar aquí.
2: Jo he tingut sort amb això, bueno, i el Manel també, de poder... Quan he tingut coses que havia fet, o que sempre tota la vida he anat fent cançons, bueno, músiques, en plan amb la guitarra.
0: Sí, home, sí. Molt. Jo soc un fan del públic com a melodista, com a compositor, jo l'admiro quantitat.
2: I com vaig trobar aquest amic, el Manel Dols, que feia anys que no... Que ens vam retrobar precisament aquí a la Coma, perquè ell tenia a casa a la Coma i...
1: Ara teniu una cançó de la Serra.
2: I nosaltres estàvem a Sant Llorenç i llavors, ostres, pam, i llavors... també mig jubilat ell ja i tal, tenia molta... ell és lletrista o, en fi, escriu, i jo li vaig passar cançons, ell em va passar lletres, i van ser com per això he fet aquests tres discs que hem fet, em sembla, són tres, no? El primer del quartet, el segon amb el Manel i el tercer aquest últim.
1: Sí, Manel Dols, els amics de la Coma, que el coneixen i que tenim en comú, em diuen que una gran persona, vull dir que li envien molts records, de fet. Exacte. Escolta això.
2: I el Manel també, bueno, Manel, ell ha fet també 3 discos, has fet tu, no?, un solitari.
0: Ah, jo sí, bueno, un solitari...
2: Bueno, un solitari també.
0: Jo un solitari no podria fer res, però...
2: Bueno, sempre... molta gent, exacte, i jo els discos també he trobat arreglistes i gent que venia a tocar,
0: i tant,
2: pobres i tot, sense... Si no, només ho hem pogut fer per amistat i per carinyo, no?
1: Com... I teniu intenció de morir amb les botes posades?
2: Sí, home, si fa falta...
1: De seguir fent
2: moscos... Molt em temo que la cosa ja està arribant a la...
1: No, home, la cosa tant, està... però...
0: La veritat, com sempre, no ho sé. No m'ho plantejo.
1: No us plantegeu una data de dir, mira, ja aparco tot i ja no
0: vull
1: saber res.
0: Home, jo de fet ja he arribat a aquest punt i ja he aparcat, però sempre sona el telèfon i et lien amb una cosa i amb una altra. I jo em deixo liar, sóc dels que no sé dir que no. I, bueno, i així estem.
2: Clar, jo també vaig tocant, clar, has d'estudiar la flauta, has de tocar el saxo una mica, i jo tinc un quartet de saxos, que t'ho trobem de tant en tant, o... i també toco amb uns que fan una mica de clàssic, vull dir que més o menys em mantenc actiu per si surt alguna cosa, es fa. I...
1: No, el que dèiem és això, sou músics d'ofici.
0: Al sofà, esperant a ser el telèfon.
1: Bé, doncs anem a tocar, en aquest cas tocarem Caminet de Puritat, que no sé, la lletra no sé si... La lletra és... Clar, l'ha escrit el Manel Dols, però no sé si tu sabries explicar-la.
2: El Manel que l'ha cantat t'ho explicarà.
0: Doncs sí, el Manel Dols és oriund de Morella. I a Morella, el Caminet de Puritat era el camí que hi havia per anar al cementiri. Que aleshores és allò que acompanyaven el fèretre fins a un punt determinat, allà es quedava tothom i els familiars seguien pel caminet de puritat que anava a Sant Martí.
2: L'ermita de puritat.
0: I aquí explica això, que hi havia... La gent es tenia els llençols, hi havia les basses de blavet, que ara ja no sé si algú sabrà el que és el blavet. Tu saps el que és el blavet?
1: No, jo sé d'un disc del... Com vas dir, el guitarrista que va morir fa poc, que tocava amb el Juan Perro, amb el Santiago Serón, que té un disc que es diu Blavet.
0: Ah, sí, el...
1: Molt maco, molt maco, una cançó.
0: Vinyals, no?
1: Sí, Vinyals. Em sona d'alguna cançó de...
0: Pues Blavet era una cosa que es posava com perquè la roba tingués un brillo blanc, tirant amb un toque blau, que era com més blanc encara. Era una pols que venien, que anava amb uns cartutxos, i als safaretjos de Catalunya hi havia el Blavet.
1: Bé, doncs anem a fer caminat de puritat. Gràcies per aquesta conversa i fins la propera.
2: Molt bé.
0: Fins una altra.
3: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.
0: No és bé.

és de tornada purità, un racó del món que amaga laberint del sol al sol, cendra viva dels records del camí de la veritat, ras al cel

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La fisioteràpia a l'odontologia.
2: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
0: Salut Activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema i, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Els camells són capaços d'ingerir més de 100 litres d'aigua en una sola presa, que després el seu organisme s'encarrega d'administrar fins al punt de poder aguantar sense aigua durant 10 dies a una temperatura de 50 graus. De fet, poden arribar a perdre fins al 40% del seu pes sense morir. La clau es troba als seus ronyons, que són capaços de concentrar considerablement l'orina per evitar la pèrdua d'aigua. També compta amb glòbuls vermells ovalats, de manera que poden ser transportats fàcilment pel cos, fins i tot quan la sang s'ha tornat espessa a causa de la deshidratació. Aquests glòbuls s'encarreguen d'alliberar sistemàticament l'aigua emmagatzemada a mesura que el cos perd fluids. A més, el seu pelatge li permet aïllar-se de la calor ambiental, evitant la transpiració, i l'estructura mucosa del seu nas és 100 vegades més gran que la dels éssers humans, cosa que li possibilita retenir el 66% de la humitat de l'aire. En contra de la creença popular, els camells no utilitzen els seus geps per emmagatzemar aigua, sinó que es formen per l'acumulació de greix durant el període en què l'aliment és abundant. És una reserva energètica que el camell crema en absència del menjar. Aquesta reacció química aporta, a més, una petita però invaluable quantitat d'aigua metabòlica. La descomposició del greix produeix l'hidrogen que es combina amb el diòxid i, absorbit per la respiració, forma l'aigua. Combinant les aigües metabòliques i cel·lulars, la limfa, intersticial i el plasma pot romandre durant un llarg període de temps sense aliment. Quan l'animal ha consumit totes les reserves de les gepes, aquestes queden penjant a un costat del cos.
2: La xarxa de comunicació local.

0: en Carles Cano, que ve de València, ens farà la narració L'elefant polissó.
1: Del llibre 40 elefants mariners, un polissó. Un elefant aventurer i arruïnat va decidir navegar gratis com a polissó i es va introduir secretament en un mercant grec. Quan a les poques hores va ser descobert pels roncs que feia i va ser portat a presència del capità, se li va ocórrer inventar una excusa tan inversemblant com pueril. Li va contar que era un entomòleg, sí, sí, els que estudien els insectes, que estava fent un important estudi sobre les rutes migratòries d'un cert tipus de panderola, amb el qual pretenia demostrar que varen ser navegants grecs els primers que arribaren a Amèrica, ja que d'aquell tipus de panderola grega se sap amb absoluta certesa que va aparèixer fa uns 2.000 anys en la costa est dels Estats Units i s'havia quedat adormit mentre esperava capturar-ne uns exemplars. El capità el mirava sense parpellejar, amb ulls freds i escrutadors. No es va creure ni una sola paraula de la història de les panderoles, però li va semblar que un individu que era capaç, acabat d'alçar, d'inventar una falòrnia semblant, segurament a partir d'un malson amb panderoles, devia ser un gran conversador, i el temps en el mar es fa tan llarg. De manera que li va demanar excuses per haver-lo raptat involuntàriament i haver-lo separat de les seues investigacions i múltiples quefers. I li va pregar que tinguera a bé instal·lar-se en el camaró del sobrecàrrec que havia hagut de desembarcar per un greu assumpte de família. No es va equivocar el capità, ja que, a més de ser un gran conversador, compartien la passió dels escacs i dels llibres de viatges. Aquella va ser una molt bona travessia per als dos i l'inici d'una llarga amistat.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: En aquesta nova edició de l'Espai Sardana gaudirem d'alguna composició en referència a activitats properes, com sempre una enclau femenina, i que alhora és una efemèride d'aquest 2026, sardana amb un toc més clàssic i també una de més moderna, amb salutació de l'autor. Podrem delectar-nos amb una obligada. Tindrem una dedicatòria personal i especial, entre d'altres, i la nostra secció d'agenda, perquè podeu saber on anar a ballar o a escoltar. Som-hi, doncs, i comencem!

0: Josep Serra i Bonal, figura clau en la consolidació de la cobla moderna, ja que la seva tasca compositora se centrà en la cobla, en l'escriptura de sardanes, de les que en va fer 251, en l'adaptació de balls vuitcentistes, en l'escriptura de música de tema lliure per a cobla. Acabem de gaudir la seva composició estrenada el 1921, titulada Les Comares. Ha sigut interpretada per la principal de la Bisbal.
1: Un any abans, el 1920, s'estrenava Angelina, d'en Vicenç Bou i Geli, un dels compositors més destacats al repertori sardanístic, i aquesta n'és una de les seves peces més conegudes i estimades. Podríem dir-ne un gran clàssic popular. Endavant, cobla, la principal del Llobregat.

0: Acabem d'escoltar Angelina amb la principal del Llobregat, el seu autor amb Vicenç Bou i Geli.
1: Anem a per la clau femenina i efemèride. La Narcisa Freixas i Cruells va néixer a Sabadell l'any 1859 i va morir a Barcelona el 1926. Aquest any, i concretament el mes de desembre, en farà 100 anys. Per tant, és una de les personalitats commemorades per part de la Generalitat de Catalunya.
0: Autora de cançons catalanes i cançons infantils que van ser premiades a la Festa de la Música Catalana. Va ser fundadora a Barcelona de la Coral Mixta Cultural Musical Popular, la qual va actuar en asils, hospitals i presons, i també va escriure sardanes. La que escoltarem avui porta per nom Dolça Catalunya i ens l'ofereix la Cobla Mediterrània.

0: Dolça Catalunya, de la sabadellenca Narcisa Freixes i Cruells, interpretada per la Cobla Mediterrània.
1: En Xavier Forcada i Carreras és pianista i compositor de sardanes, nascut a Barcelona el 1943. Va formar-se al Conservatori Municipal de Música de Barcelona i als 20 anys ja va escriure la seva primera sardana. Escoltem de l'any 1990, Canals i Violes, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Alegre i balladora composició com la majoria de les d'en Xavier Forcadi Carreras. Canals i violes, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

I donem per acabada aquesta primera part amb la sardana obligada de Tiple que acabem de gaudir, Va de Tiple, d'un compositor que fou sobretot apreciat pel gran nombre de sardanes obligades, que va escriure per a tots els instruments de la cobla i que va dedicar a destacats instrumentistes de l'època, l'Antoni Albors i Asins. L'ha interpretat la principal de la Bisbal i és de l'any 1997. Tornem de seguida.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dimarts 11 d'agost. A les 10 del matí, 14 torneig de pàdel Torrat al Club de Pàdel de Camprat. També a la mateixa hora, la Colla Morada al Parc de les Pruneres organitza inflables aquàtics, morats i escuma. A les 7 de la tarda hi haurà l'assaig especial de Festa Major de Castellers de Mollet. Serà al Centre Cívic L'Era. Participaran gralles i tabals i també els castells. A la mateixa hora, a les 7, la gran confitada Cercavila en confeti del 15è aniversari de la Santa Teca. S'iniciarà a la plaça de l'Església, una activitat que organitza la Colla Morada. Tot seguit, després del Cercavila, hi haurà acompanyament musical amb la xaranga Màgic. A l'inici serà a la plaça Prat de la Riba. I per acabar, concert amb Danonainos, una activitat que tindrà lloc a les 11 de la nit a la plaça Pau Casals i que organitza la Colla Morada.
0: Festa Major 2026.
2: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: Si ens voleu fer alguna petició o comentar-nos alguna cosa, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: Maria Company, ens n'alegrem que t'agradin tant les sardanes que posem. En vols dedicar una per a totes les amigues i bones sardanistes que ens han deixat aquests dies. Per a nosaltres i per a tothom. Doncs també per a tu, Maria. Gaudirem amb un dels compositors més coneguts i populars, nascut a Sabadell, intèrpret i professor de trompeta, contrabaix i flabiol. Parlem d'en Josep Auferil i Costa. La sardana que anem a escoltar la va dedicar a la seva filla,

0: Hem començat amb la petició de l'amiga Maria Company i riallera Maria Teresa, d'en Josep Auferil i Costa. La copla encarregada d'interpretar-la ha sigut la Jovenívola de Sabadell.
1: Ara és el moment que ens hem reservat per a fer una dedicatòria personal nostra. Hi va haver un sardanista que per a nosaltres va ser el millor i que ens tenia el cor robat. Parlem d'en Francesc Xavier Figuera i Gené, el nostre pare i avi, que aquest mes d'abril fa anys que ens va deixar i també se celebrava el seu aniversari. Li volem dedicar una de les seves sardanes preferides. De l'any 1986 és Colometa, d'en Ricard Viladesau i Caner, la copla, la Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

0: Per a tu, Francesc Xavier, Colometa, d'en Ricard Viladesau i Cané, amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 18 d'abril, l'onzè aplec Maria Sabatera a Palafolls. A 11:15, la gespa davant del Casal dels Avis, amb les cobles Palafolls i la principal de Banyoles. Ballada a Barcelona a 11:00, a la plaça de Carles Pi i Sunyer, amb la principal del Llobregat. El 26è aplec de Vilassar de Dalt, a 4:00, a la plaça de la República Catalana, amb les cobles la principal del Llobregat, la principal de la Bisbal i Mediterrània. Ballada a Mataró a 5:00, al Parc Central, amb la cobla Xaloc. El 54è aplec de Caldes de Montbuí, a 5:00, al Parc de l'Estació, amb les cobles Marinada i Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Ballada al Pla de la Catedral de Barcelona, a 6:00, amb la Vila d'Olesa. El 4è aplec del Palau d'Anglesola, a 7:15, al Poliesportiu Municipal, amb la Vell Puigcobla i Vents de Riella. Diumenge 19 d'abril, el 4è aplec d'Hostalric, a 11:15 i 4:00, a la plaça de la Sardana, amb les cobles Mongrins, la Flama de Farners i els Rossinyolets. El primer concurs de sardana esportiva a Martorelles, a 11:00, a la plaça de l'Embalat, amb la cobla Moreneta. Enguany, la joventut sardanista d'aquesta població veïna celebra el 50è aniversari. Ballada a les Franqueses del Vallès, a 11:00, a la plaça de Marata, amb la cobla Xaloc. Ballada a Barcelona a 12:15, al Pla de la Catedral, amb la principal del Llobregat. 15:15 més tard, a la mateixa ciutat, ballada a la plaça d'Eivissa, amb la cobla Rambles. Ballada a Castelldefels, a 12:15, a la plaça de l'Església, amb la cobla Maricel. També a 12:15, ballada a Viladecans, a la plaça de l'Alba Rosa, amb la ciutat de Girona. Volem mencionar que el Cercle Català de Madrid estarà de festa major, amb una ballada a la plaça d'Espanya, a 12:15, i a 5:15, un concert al Teatre Santiago Rossinyol, tot amb la cobla Reu Jove. Ballada a Sant Just Desvern a 12:00, a Can Ginestar, amb la cobla Ciutat de Cornellà. L'onzè aplec de Montmeló, a 16:00, als Jardins de la Torreta, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. El 31è aplec de Gavà, a 16:00, al Parc de la Torre Lluc, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Mediterrània. Dimarts 21 d'abril, ballada Sant Antoni de Vilamajor, a 7:15, a la plaça de la Vila, amb la ciutat de Girona. Dijous 23 d'abril, Diada de Sant Jordi. Donat el gran volum d'activitats per aquest dia de Sant Jordi, us convidem a consultar l'agenda de Som Sardana.
0: I com que aquest proper diumenge tenim l'aplec de Montmeló, escoltarem Retorn de l'aplec a Montmeló, d'en Ramon Iglesias i Rodríguez. La gaudim amb la principal del Llobregat, en una gravació en directe de l'any 2015.

0: Retorn de la pleca a Montmeló, d'en Ramon Iglesias i Rodríguez, amb la principal del Llobregat.
1: Canviem a un estil completament diferent i més actual. La principal del Llobregat ens interpretarà la composició de l'any 2016, Amor d'àvies, d'en Marc Timoni Barceló, músic, compositor i director d'orquestra, que compagina la composició de música per a cinema, televisió, musicals, música moderna, entre d'altres, i la cobla. Aquesta sardana va ser guanyadora al Premi Popular del Premi Conrad Saló. I què millor que aquest títol perquè l'amiga Mercè Bastida la dediqui al seu net Adrià, pel seu aniversari, al qui li desitgem un per molts anys. També per a la Maria Company, la Maria Guasch, la Montserrat Oliveres, per totes les amistats i per a nosaltres. Som-hi, doncs, amb Amor d'àvies.
2: Hola a tots, sóc en Marc Timon, compositor i director d'orquestra. Us envio una forta salutació i estic molt content, molt agraït que us atreviu a posar sardanes meves a l'Espai Sardana de Ràdio Mollet. Una abraçada a tots.

0: de Marc Timón i Barceló és la sardana Amor d'àvies, que escoltàvem amb l'enregistrament de la cobla La Principal del Llobregat. Desitgem passeu una feliç setmana i un gran dia de Sant Jordi, amb llibres, roses i sardanes.
1: Salut,
2: sardanes i seguim!

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
1: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: Hola, sóc en Pele Barnial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

d'aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a un poeta català que es diu Antoni Vidal Ferrando. Aquest senyor va néixer a Santanyí l'any 1945. És poeta i narrador i va recollir tota la seva obra poètica en un volum que es diu Allà on crema l'herba. Després va editar llibres Algebra als vidres, Aigües desprotegides, etc. Té un llibre que es diu Si entra boira no tindré on anar, que va guanyar el Premi Carles Riba l'any 2022. El llibre que tenim avui és un estiu, té el títol de Entre dues fosques i té uns poemes no gaire llargs i força planers. El primer porta per títol Casa. La nit malmet, desactiva els miralls. La casa és freda i buida. No se sent sonar cap lira ni cap tamborí. Maquinalment, passa els dits pel silenci mineral de la pols de les rajoles, pels excessos d'humitat dels vells murs. Trob a faltar la gamma de colors dels odets de fils de la mare, flaires i anels dels primers intents literaris, ecos sinfònics de bellots i cromos, flocs de neu dins les meves mans petites. Trob a faltar aurores, efemèrides, policromies, substantivitats, jocs, diàlegs amb la mar i les roses.

Ja haureu notat que hi ha algunes formes, les formes verbals són diferents, diu trop en lloc de trobo, i és que el poeta és de les illes. Llegirem ara un poema que porta per títol Comala a tocar de mà. Al final de tot del poema es menciona l'obra de Juan Rulfo. Juan Rulfo és un escriptor mexicà que escriu dintre del corrent aquell que en diuen del realisme màgic. És un dels principals exponents d'aquest estil. Comala a tocar de mà. Ara mateix, el sol es mor de set i se'n va veure dins l'aigua dels bassiots. Fa estona que no veig estols de nins que juguen pel carrer ni esbarts de coloms que trenquen amb les ales la quietud de l'aire. De les veus que més enyor, just queden ecos enigmàtics, murmuris. Tots tenen l'aparença de sortir de dins tombes o de davall les pedres. De vegades és com si ja hagués començat a no viure allà on visc, com si fos un dels espectres literaris que deambulen per les pàgines de l'obra indeleble de Juan Rulfo.

còrvids. Ni àgates ni sexos. Dies d'amor i cendra. Les paraules d'amor passen de llis. Sobresurten els tons crepusculars. Tenc mals presentiments que em desafien. Què cerquen aquests còrvids que ara travessen la volta del cel? Lúgubres, inclements, iracuns, ben aviat emmorcaran l'ànim dels acordionistes, dels decoradors, dels libidinosos, dels dilatants, de rics i pobres, i de tota criatura amb els seus gralls negres.

crepuscle. Tot i que avui els sucs del crepuscle són corones d'espines, ira de llangardaix, com quan era més jove, estones, mom les butxaques de velluts i llunyanies. Me les omp de pensaments balsàmics, d'intervals lírics, de cistelles de fruita, de resplendors i ecos de la terra promesa. Rius i vinyes, mel i horts, coure i ferro. Després, el buit total, ni un bri d'herba,

Desconcert. Mir la pluja que cau i em desconcerten els seus moviments críptics. No veig ploure fils de ferro ni fragments de metralla, però, indefenses, desconsolades, les assutzenes ploren com si fossin infants desemparats. Tal vegada intueixen que ja no tenim cura o detecten els inicis de qualque epidèmia còsmica. Jo no me'n surt. No sé si he de recórrer al ciberespai o si he de tornar a llegir Charles Baudelaire.

Tresori. He conegut l'arquitectura de molts hiverns, de moltes ànimes, passadissos secrets, constel·lacions de cels literaris tan inabastables com els de William Faulkner o els de García Márquez. He conegut ambients ferests que s'endolcien a cada canvi de lluna. També oasis, músiques, indrets paradisíacs. Però, amb tants de murs, amb tants de lobbies, amb tantes proclames imperials, amb tot aquest desori que presideix els afers de la tribu, quan ja el vira el camí, orc, a les acaballes, no sé com ho he d'escriure.

enyor. En aquest poema, cap al final, surt la paraula trull, que aquí, de les diferents excepcions que té, vol dir tràfec, o sigui, un afer que causa un enrenou o un trasbals. Enyor. Qui escarrufa? Qui sona així com sona? Qui desmantella? Qui pontifica? Qui ens vol vendre fum? Qui em talla la veu amb bisturís? Qui parla d'anatemes, de deixuplines, d'interrogatoris? Qui provoca desmais, inundacions, totes aquestes creus, tant de trulls malfaents, mentre enyor dies calms amb peixos que dansen?

esquitxos. De jove, a la mare li agradava perfumar-se amb aigua de colònia i sembrar crisantems. De vegades, posava a bullir calç dins un cossiol, un acte ritual i gens melòdic. Ella desconfiava de les causes impulsives i no m'hi volia a prop, per por del poder insensat dels esquitxos. No tenen clemència, certificava recelosa. I a la teva edat ja hauries de saber que la calç, quan bull, amenaça, que no és cap estel amb cua ni cap cadernera.

ara sentirem un fragment d'una cançó del grup Oques Grasses que porta per títol La gent que estimo.

Ara continuem amb la... amb els poemes d'Antonio Vidal Ferrando, del llibre Entre dues fosques. El proper poema porta per títol Evocació de Job i de Tristan Tzara. Mentre, com en els temps remots, difusos dels llibres sapiencials, encara quedin homes que passen per justs i, mentrestant, posseixen camells i ovelles a milers, bous i someres i moltíssims esclaus, la llum s'aixugarà damunt llençols anèmics. Les campanes seguiran sonant sense motiu. I nosaltres també.

en el proper poema, cap al final de... És un poema en prosa, i cap al final menciona Marguerite Yourcenar, que és una escriptora. De fet, aquest nom no era el nom fictici, però el va acabar adoptant com a... el va registrar com a nom real, com a nom propi. I també cita un lloc que es diu Moon Desert Island, que és el lloc on va morir la Marguerite Yourcenar. Està als Estats Units, a l'estat de Maine. Fantasia. Vull fer un cercle amb àgates i altres pedres precioses, mentre dins la polseguera que aixeca el llebeig hi neden llangardaixos. L'herba, les fonts, les plomes dels ocells migratoris, els colors més vius, més elegants, destanyeixen. Quan les ones clamoregen furioses, la mar put. Enlloc se sent que algú parli de planilunis, ni de catifes exòtiques, ni de res decoratiu. Multituds desconcertades a mercè de la intempèrie. De sobte, els ulls clarividents de Marguerite Yourcenar, mirant les postes de sol de la condició humana i damunt Desert Island, el desenllaç, mai no el sabré contar amb cap vocabulari.

Futur. Els besos de la lluna són baules de cadena. Hi ha rams de flors que em miren despietadament. Mandolines que toquen els tambors de la guerra. Superts vocabularis que són inassolibles. Un munt de noms d'amics a lloses mortuòries. Com més dansen les ones, més desolació. Quan se'l calma la mar, hi fan niu les arpies. Alguns dels nostres tenen un pacte amb el diable. Els meus somnis perviuen envoltats d'anacondes. Cada treva dels núvols em fa créixer els recels. Vull dibuixar jardins i em surten inclemències. Fa temps que els ocells canten cançons fantasmagòriques. He trescat vells paisatges que ja no tenen nom. Tantes cites d'amor i ni un glob de futur.

poema següent porta per títol precisament el títol de, del llibre, Entre dues fosques. La mar s'entenebreix i sense treva cau un diluvi de neguits i d'algues. Dels jardins brollen veus de nigromans, mals auspicis, recels, cucs atzarossos. Brollen llengües de foc, àngels biònics, mentre els imperatius bruns de la solpostada em van cegant les músiques del cor, com si fossin espigues.

Enigma. Potser figura a qualque profecia, a passatges onírics com els de Marcel Proust o els de Virginia Woolf. Potser ni els vidents, ni els àngels guardians, ni els trumfos del tarot coneixen la resposta. Com és que aquests galls canten si els meus ulls són dos eclipsis de sols?

Epíleg. Categòrica, impietosa, des dels caus ombrius, cap ocell, cap petúnia, cap gota d'ambrosia. A qualsevol hora arribarà la mort i esdevindrem absències, ecos, anacronismes, signes gràfics d'una pàgina en blanc.

ganivets. Mentre enyor paradisos, escenaris, bonances i patis emblanquinats, me'n revolten ganivets invisibles amb una dialèctica d'ultimàtums i d'ombres. Ara i adés, també plou escorpins, amb furor, fins que els ulls em romanen de pedra. Bé, doncs, fins aquí arriba el nostre programa del Combat dels Poetes d'avui, dedicat a Antoni Vidal Ferrando. Que passeu molt bona setmana.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula xafardejar. Xafardejar vol dir fer, més o menys malèvolament, objecte de conversa, allò que hom sap o creu saber, allò que hom pensa, allò que ha sentit dir de la vida o els fets d'altri. Haver-hi safareig o fer safareig vol dir comentar alguna cosa públicament, haver-hi xafarderies en reunies. No ho diguis a ningú perquè la gent de seguida hi faria safareig. També diem passar bugada per dir xafardejar o parlar o comentar de temes privats. Mentre compren, moltes dones passen bugada de tot el veïnat. No deixen ningú per criticar. Portar ous a vendre té també aquest mateix significat de fer circular notícies o xafarderies. Tot el dia porta ous a vendre d'una casa a l'altra. Molta gent ja l'espera per saber novetats o... S'haurien de preocupar més del que ells fan i no portar ous a vendre. Murmurar, criticar o fer córrer o anar a les tisores pot tenir un significat similar. No et refiïs d'aquell parell que, quan tu no hi ets, fan anar a les tisores i et critiquen sense pietat. I vosaltres, sou dels qui feu safareig, passeu bugada o porteu ous a vendre? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Avui escoltareu l'Arnau Vilardebó, que ve del Barcelonès, amb una narració que es diu La deessa Eos.
1: Un dia, la deessa Eos, l'Aurora, una deessa normalment molt promíscua, es va enamorar perdudament d'un humà anomenat Titonus i va demanar a Zeus la vida eterna pel seu enamorat. Zeus li va concedir. Però un dia, Eos va descobrir en la cabellera de Titonus un cabell blanc, potser un primer símptoma del seu camí cap a la mort. Eos, enfadada, va reclamar a Zeus i aquest li va fer entendre que ella havia oblidat de demanar per Titonus la joventut eterna. Titonus va anar envellint, envellint, envellint, sense morir. Al final, l'havien de traslladar d'una banda a l'altra dins un cistellet i davant els precs de la mateixa Eos, les divinitats van convertir Titonus en una cigala, l'insecte que fa el seu cric-cric-cric-cric-cric-cric als boscos a l'estiu. O sigui que si demaneu a les divinitats els vostres desitjos, tingueu la precaució de precisar, d'afinar tots els matisos.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'apagar espurnes i focs. Apagar espurnes o matar espurnes es refereix al filat metàl·lic que permet passar el fum i evita que les espurnes surtin d'on es fa foc per tal d'evitar incendis forestals. Si vols fer una barbacoa, has de tenir un apagar espurnes. A la botiga del centre en venen. T'hi acompanyo. I què vol dir apagar focs? Tot i que pot tenir un significat literal relacionat amb l'extinció d'incendis, normalment s'utilitza en sentit metafòric. Així, un foc seria un problema o una qüestió que cal tractar amb urgència, que cal extingir o resoldre per tal que deixi d'intervenir en un procés o de malmetre alguna situació. Aquesta seria la funció d'apagar focs. Per tant, una persona apaga foc seria una persona que s'encarrega de resoldre problemes, situacions imprevistes o incidències urgents d'una manera ràpida i eficaç. Tinc la sensació de treballar malament i d'anar apagant focs contínuament. Ara que ho diu, sí que ets l'apaga focs del departament, sí. Una persona antiincendis, un bomber o una bombera, vaja. I vosaltres, sou en algun moment apaga focs? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Manual de la Llengua Catalana Vox Larús, editorial i del web Optimot. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callado, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

La bona música amb Music Calaix.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dimarts 11 d'agost. A les 10 del matí, 14 torneig de pàdel Torrat al Club de Pàdel de Can Prat. També a la mateixa hora, la Colla Morada al Parc de les Pruneres organitza inflables aquàtics, morats i escuma. A les 7 de la tarda hi haurà l'assaig especial de Festa Major de Castellers de Mollet. Serà al Centre Cívic L'Era. Participaran gralles i tabals i també els castells. A la mateixa hora, a les 7, la gran confitada Cercavila en confeti del 15è aniversari de la Santa Teca. S'iniciarà a la plaça de l'Església, una activitat que organitza la Colla Morada. Tot seguit, després del Cercavila, hi haurà acompanyament musical amb la xaranga Màgic. A l'inici serà a la plaça Prat de la Riba. I per acabar, concert amb Danonainos, una activitat que tindrà lloc a les 11 de la nit a la plaça Pau Casals i que organitza la Colla Morada.
0: Festa Major 2026.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, on fem un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Ham Up. És una cançó de l'artista nord-americana Madonna. Va ser escrita i produïda per ella en col·laboració amb Stuart Price i publicada com a primer senzill del seu desè àlbum d'estudi, Confessions on a Dance Floor, sent el primer tema de Madonna disponible per descarregar-se a iTunes. També va aparèixer al seu àlbum recopilatori del 2009, Celebration. Escoltem a Madonna, Ham Up.

La bicicleta és una cançó interpretada pels cantautors Carlos Vives i Shakira. Primer senzill del 13è àlbum d'estudi de Carlos Vives, titulat Vives. La cançó va ser composta per Andós i produïda per Andrés Castro. La cançó va ser inclosa també com una pista del 9è àlbum d'estudi de Shakira, El Dorado. Escoltem els dos, Carlos Vives i Shakira, amb el tema La bicicleta.

Seguim a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar el podcast i escoltar-lo sempre que vulguis. Gimme Hope Johanna és una cançó original creada per Eddie Grant, que a més la interpreta. És una cançó dins del moviment reggae anti-apartheid, convertint-se pràcticament en el seu himne, ja que va ser escrita durant l'apartheid de Sud-àfrica. La cançó va ser prohibida pel govern sud-africà, que no va poder impedir que fos àmpliament escoltada per tot el país. Escoltem a Eddie Grant.

Sin ti no soy nada. És el títol d'una cançó interpretada per la banda espanyola de pop Amaral. Es tracta del primer senzill del tercer àlbum d'estudi de la banda, titulat Estrella de Mar. Escoltem Amaral, Sin ti no soy nada.

Cada setmana t'acompanyem al 96.3 de la FM, el programa aquell any fent un repàs a èxits i números 1. Nikita és una cançó d'amor interpretada pel cantautor anglès Elton John, situada a la Guerra Freda. Va ser publicada en el seu 19è àlbum d'estudi, Eyes on Fire, del 1985, llançada a finals d'any. La cançó es va mantenir dins dels 10 primers llocs d'èxits a molts països. Escoltem Nikita, Elton John.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
3: Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona, t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, al programa Aquelan, a Ràdio Mollet. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas, fent un repàs d'èxits dels últims 40 anys. El 1994, el guionista de Quatre bodes i un funeral, Richard Curtis, va proposar a la banda Wet Wet Wet l'enregistrament d'una cançó que servís de tema principal per a la pel·lícula. Els va donar a triar entre I Will Survive, de Gloria Gaynor, Can't Smell Without You, de Barry Manilow, i Love is an Aaron, de The Trunks. La banda va triar aquesta última, ja que s'adaptava millor al seu estil i estaven convençuts que podien fer la seva. Escoltem els Wet Wet Wet.

Corazón Espinado és una cançó de Santana en col·laboració amb Maná. Va ser publicada a l'àlbum Supernatural de Santana i es va convertir en un gran èxit en països de parla hispana. Va guanyar els premis Disco de l'any i millor interpretació rock per a duo o grup als Grammy Llatins del 2000. A més, Santana i Maná van interpretar la cançó als Grammy Llatins. Escoltem Corazón Espinado.

0: Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar el podcast d'aquell any sempre que vulguis. If I Were a Boy és una cançó de la cantautora nord-americana Bessie Jean, interpretada el 2008 per Beyoncé. Aquesta versió va ser produïda per Toby Gad i llançada arreu del món al costat del single Ladies, com el primer senzill del tercer àlbum d'estudi de la cantant, I Am Shasha Fierce, del 2008. Escoltem a Beyoncé, If I Were a Boy.
1: Intimacy.
2: Honesty.
1: Commitment.
2: You.
1: You. Me. Us.

0: but you're just a boy.
1: Solo si es contigo és una cançó de Bombay, amb la col·laboració de Bebe, llançada el 2017. Bombay és un grup format per Javi, Vicente i Ramon, tres amics que es van ajuntar per compondre cançons. Els seus gustos i influències van des del pop-rock fins al reggae. Escoltem a Bombay Bebe, Solo si es contigo.

per avui marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant. En Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Outside és una cançó composta i interpretada pel cantant britànic George Michael i publicada per Epic Records el 1998. El vídeo va ser especialment sarcàstic, mostrant boles de discoteca com a urinaris i policies besant-se. L'oficial de policia que arrestà a George Michael en el seu dia, Marcelo Rodríguez, va presentar una demanda al·legant que el vídeo s'emborlaven. Inicialment va ser desestimada, però la Cort d'Apel·lacions va reobrir el cas el 2002, que va sentenciar que Rodríguez no tenia dret a indemnització per danys emocionals. Marxem amb aquest tema, George Michael, Outside. Que tingueu molt bona setmana.

0: Sabies que...
1: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prémer una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: En Quimet Pla, del Baix Llobregat, ens farà la narració Un senyor de Puerto Rico.
1: Un senyor de Puerto Rico, al balcó, tenia un lloro de rica ploma i bon pico. Un lloro dels que fan oro, dels lloros que costen pico. Un veí seu, que era moro, de tatuant va rebre un mico. Amarrar bé el mico, el moro, al balcó, quedant el lloro a l'altre, ben lluny del mico. Més, tan i tan xerra que xerra i que xerra el lloro, que un dia s'empipa el mico i amb rabiós alè de toro l'embesteix. S'amaga el lloro, romp la cadena al mico, salta la gàbia del lloro, surt el lloro, pica el mico, xiscla el mico, xerra el lloro i amb les balots surt el moro i el senyor de Puerto Rico. I si voleu saber com acaba aquest poema, heu de venir a veure Absenta de la companyia Teatre Tot Terreny. Un petó per tothom. Adéu.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidaria Pro Animal. Ponemos voz a quien no la tiene.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: a tothom. Això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. La setmana passada us vaig dir que avui parlaríem del mínim que cal portar a la motxilla per tal de poder sortir d'algun merder amb dignitat. Bé, amb la màxima dignitat possible. Això és una minillista que en cap cas substitueix el material que cal portar segons l'estació de l'any. A l'estiu calor, a la tardor pot ploure, a l'hivern fa un fred que pela i a la primavera, doncs, una mica de tot. Ja sabeu, barret pel sol, roba de recanvi, sac o llençol si aneu de refugi, jaqueta o paravent, folre polar, guants i, per si plou, jaqueta i pantaló impermeable. Personalment, desaconsello les capelines. Acabes mullat igualment i en terreny complicat, més que ajudar, molesten. Entre altres coses, perquè si tens una grimpada, te la vas trepitjant per tot arreu. A més, avui en dia totes les motxilles porten funda impermeable. Per tant, no cal que la funció de la capelina de tapar la motxilla deixa d'existir. Bé, jo us puc explicar que fa anys el que fèiem quan plovia molt, per exemple, amb un xàfec de tarda d'estiu, doncs el que fèiem era que ens ho traiem tot, ens deixàvem la samarreta, ficàvem la roba dintre d'una bossa de plàstic, ens posàvem el barret perquè la pluja no ens molestés a la cara, i quan arribàvem al refugi, doncs traiem la roba seca, ens la posàvem i tan feliços. Bé, fins aquí la introducció. Ara anem al que és important. El material que mai, mai s'ha de quedar a casa. La primera de totes és la frontal. Encara que sortiu per una matinal, mai se sap el que pot passar i us pot estalviar haver d'anar a les palpentes si us fa fosc. I també, important, serveix per senyalitzar la vostra posició en cas de rescat. I, a més, si afegiu unes piles de recanvi, millor encara. El segon element és la manta tèrmica, un full molt lleuger de polietilè. Pesa molt poc i ocupa poquíssim. I no exagero, us pot salvar la vida. El següent seria un parell de guants lleugers de seda. No pesa, no ocupa enlloc i amb un canvi sobtat de temps s'agraeixen molt. L'altre és aigua. Una ampolla o cantimplora amb un mínim de 3 quarts de litre. Això és a banda del Camelback o de la cantimplora de litre i mig que pugueu portar per ús normal. Això és per tenir una reserva d'aigua que us pot fer falta en un moment donat. Després, pel que fa a menjar, a part del bocata o del que porteu, un parell de barretes energètiques poden marcar la diferència. I, finalment, una petita navalla i unes quantes tirites. No ocupen res i poden ser molt útils. Tot això, a part, diguem-ne, del que és l'ampolla de 3 quarts de litre d'aigua, es pot guardar en una petita bossa de plàstic que va a parar a la pataca de la motxilla. Fins aquí el comentari d'avui. Us haig de dir que la setmana que ve parlarem dels mitjons i de les botes.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dimarts 11 d'agost. A les 10 del matí, 14 torneig de pàdel Torrat al Club de Pàdel de Camprat. També a la mateixa hora, la Colla Morada al Parc de les Pruneres organitza inflables aquàtics, morats i escuma. A les 7 de la tarda hi haurà l'assaig especial de Festa Major de Castellers de Mollet. Serà al Centre Cívic L'Era. Participaran gralles i tabals i també els castells. A la mateixa hora, a les 7, la gran confitada Cercavila en confeti del 15è aniversari de la Santa Teca. S'iniciarà a la plaça de l'Església, una activitat que organitza la Colla Morada. Tot seguit, després del Cercavila, hi haurà acompanyament musical amb la xaranga Màgic. A l'inici serà a la plaça Prat de la Riba. I per acabar, concert amb Danonainos, una activitat que tindrà lloc a les 11 de la nit a la plaça Pau Casals i que organitza la Colla Morada.
0: Festa Major 2026.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarto.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
6: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
7: Quina és la millor cançó de la història?

0: Sabeu que en Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
3: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
0: Per avui hi ha activats diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats al Pirineu, Prepirineu també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia ja registràvem 35 graus i aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors a les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Més coses, 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
3: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
3: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
5: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques, i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
0: Encara Barcelona sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
3: Les obres s'allargaran fins al 23 i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
0: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
3: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
0: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
3: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
0: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
6: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
0: El control de so avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
7: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent. L'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
7: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
7: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
0: Esperant encara de dispositius, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
3: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
0: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangranès com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
0: El compte enrere oficial de l'eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
3: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la Ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
0: Doncs anem a la zona 0 d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio Joan Baricat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
12: Potser tot sola.
13: I jo, el meu home, segurament. O potser els tres, ho veurem.
14: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
15: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
16: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa, iau.
14: Pues bueno, si puc, lo veuré a la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
17: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria, Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgo no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
15: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon lloc per a veure-ho.
18: En família, en amics o en solitari.
12: al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
0: I la Fundació Pere Terrés acull de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio, al Vendrell, Sílvia Martínez.
18: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Terrés.
19: Hem fet com una petita inclusió dins del nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
18: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
20: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè on que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs que ho recordem sempre.
21: Segurament anirem a un lloc, igual anem al castell.
22: D'una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop, per veure també l'eclipsi amb la seva família.
23: Nunca he vist un eclipsi i m'estranya bé.
18: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
0: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
24: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
25: Perquè també puguem gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I aquest dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
24: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
26: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
24: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
0: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
27: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
28: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica en mica i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
27: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
0: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, Cugat Media, Tina Forest.
29: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
30: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
29: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, UBIA recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
0: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El servei meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment al sud.
1: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
0: Notícies en xarxa. En punt un quart de tres, eclipsi a banda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
1: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
1: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre informació actualitzada.
0: I us ho dèiem en títols, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
1: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
0: La capital catalana i ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
3: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
2: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
3: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
2: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
0: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
1: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova, les Tres Torres i Sarrià.
0: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. A Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
5: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, en el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diuen, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
4: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
0: 11 minuts i dos quarts de tres, i Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa Ràdio, Adrià Carreras.
6: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, la disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar-se al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
0: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de tres, per la Festa Major de l'Escala comptarà amb una 60ena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada de veneres i s'amplien els dies de barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
7: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una 60ena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Meravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36ena edició de la trobada gegantera. Jordi Roure, de la Comissió de la Festa Major.
8: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una 60ena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Meravella.
7: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
0: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Bolòs. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
9: La convocatòria del Premi Narcís Lunes i Bolòs s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poema o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sonia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
0: I arribarem als esports amb música.

0: Dues propostes ben diferents per començar. Els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
1: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al festival Jardins de Terramar. ¿Cómo quieres que te quieras si no
0: te tengo aquí? ¿Cómo quieres? I a la Costa Brava, Rosario actuarà avui a Cap Roig.
1: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.

0: doncs amb la veu de Rosario, 7 minuts i 2 quarts de 3, arribem als esports. Esports que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araújo marxa cedit al Liverpool.
1: Bon dia, Jordi. I ho farà fins a final de temporada, fins a l'estiu del 2027, un nou moviment estival del conjunt blaugrana. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
2: Perquè un club com el Liverpool sempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos. Y bueno, un mensaje a la afición, agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
1: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja en suma 8.000 socis. Pel que fa als equips catalans a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
3: When I got the information that I'll be...
4: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
3: And this season is going to be better. And before coming, I've...
4: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
3: To achieve my goals.
1: Ara en vol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer la part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
5: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que seran molt complicats, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
6: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
1: I notícia d'aquest mateix, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjans s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint la seva millor marca personal.
0: Bones notícies, doncs, des dels europeus. Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per a espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Molt bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
6: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
8: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
6: És dimarts, 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
9: Serà en un acte que es farà al parc de l'amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
6: Molt pendents estem dels núvols que podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
6: Per avui, activats diversos avisos per pluges intenses al Pirineu, al Prepirineu, també a l'est de Catalunya, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
10: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències, amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus i a aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques comarques de la Catalunya central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
6: Més coses, ja són 169 els morts pel terratrèmol a Colòmbia.
9: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
6: I Barcelona continua apostant per la videovigilància.
9: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de finals d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
11: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
6: Encara Barcelona sense servei des d'avui al tram entre Gràcia i Sarrià dels Ferrocarrils.
9: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'aquest mateix mes i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
6: De Barcelona a Tarragona, que podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
9: La temporada va arrencar a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
6: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
9: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
6: Esports, Jordi Cervantes, Araujo marxa cedit al Liverpool.
12: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar en les pròximes hores l'arribada de Rodri.
6: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montseuguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Trànsit.
1: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, la Miel n'ha fet altres de caràcter més general.
1: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
0: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra. Remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
2: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
0: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
3: Doncs encara parlant de seguretat i també de mobilitat, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
4: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
3: I Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
5: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangranès com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
6: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i podin accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
5: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
3: I el compte enrere oficial de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona.
4: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu d'aquest eclipsi.
3: Doncs anem a la zona 0, podríem dir, de l'eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas del Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio, on Joan Baricat.
7: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
8: Potser tot sola.
9: I jo el meu home segurament. O potser els tres, ho veurem.
10: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
11: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping.

0: de 5 minuts i arribem a 3:45 de la tarda i l'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riu Mar, canal T Martí Carot.
1: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riu Mar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
2: Perquè també puguem gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riu Mar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, o puguen gaudir de l'eclipse a través del so.
1: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
3: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
1: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
0: I la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
4: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
5: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
4: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
0: Doncs aquest dimecres, dia 12 d'agost, arribarà doncs un moment molt esperat pels astrònoms que han estudiat durant anys quin serà el millor lloc per veure l'eclipsi solar, segons el que els és més convenient pels seus interessos i desplaçar-se en previsió. Mataró, Ràdio, Gemma Ponce.
6: Mercia de Campos, un poble de menys de 50 habitants a prop de Palència, és el punt de trobada europeu d'astrònoms amb telescopis i també un campament científic internacional per aquest eclipsi. Qui s'hi ha desplaçat ha sigut Jordi Lopesinos, astrònom i autor de Manual d'Observació d'Eclipsis de Sol. El mataroní fotografiarà l'eclipsi, una tasca complexa juntament amb aficionats arreu del món, en un camp científic en què també s'aprofitarà l'esdeveniment del 12 d'agost per fer-hi experiments en un emplaçament espectacular, segons ha explicat a Mataró Ràdio.
7: Tenim un cel que des de dins del poble es veu la Via Làctia. És espectacular. Som uns 200 participants, 60-70 telescopis que hi van. Són molts que són astrofotògrafs. I fan, jo també faré, amb fotografies de cel profundes.
6: Després de l'eclipsi, Lopesinos posarà ja la vista al següent fenomen astronòmic amb aquestes característiques. I és que el 2 d'agost del 2027 es desplaçarà fins a Andalusia per seguir el segon dels tres eclipsis que hi ha a la península Ibèrica en els propers dos anys.
0: Dos minuts i en punt 3:45 de la tarda. Us ho hem anat dient aquests últims dies. Ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
8: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
9: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
8: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
0: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment justament al sud.

0: A la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a la resta del país la visibilitat serà bona.
1: Notícies en xarxa.
2: Doncs eclipsi a banda, en punt 3:15 de la tarda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar a Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial.
0: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
2: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duc, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicenç i Vives, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
0: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local, i l'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
2: I us ho destacam en titulars. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
0: El Born, els búnquers del Carmel, l'anella olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant.
2: A la capital catalana n'hi ha ara mateix 186 de càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
4: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques i l'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
3: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
4: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan hi ha el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
3: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
2: Doncs encara a la ciutat de Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
0: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
2: I el port de Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
6: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
5: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
2: 11 minuts i arribem a les 3 i el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig.
0: L'actuació s'emmarca en el desplegament del comitè conveni Maresme per a transformar la mobilitat al corredor de la N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dilluns a la nit al carrer del riu Túria del Prat del Llobregat. S'han localitzat 32 baines i 5 cartutxos a la via pública.
0: Segons han explicat fons policials, no hi ha constància de cap persona ferida ni s'ha fet cap detenció. La policia investiga si els fets estan relacionats amb un incident registrat hores abans a la plaça de l'Amistat, on un testimoni també havia alertat d'haver vist un arma de foc.
2: I moment ara per la cultura. I per començar, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres, i s'amplien els dies de les barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
7: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Meravella i la Salvatana, una cantada de havaneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
8: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Meravella.
7: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazú, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
2: I ens hi trobem ara Tiana, que acull fins diumenge el 82è Congrés Internacional de Joves Esperantistes, una trobada que reuneix prop de 300 participants que parlen Esperanto. Mataró, Ràdio Judit Vallès.
9: Esperantistes d'arreu del món s'han reunit a Catalunya aquesta setmana en una trobada que se celebra cada any en un punt diferent del món. Enguany la secció catalana ha sigut l'anfitriona, escollint Tiana com a bressol de l'esperantisme durant uns dies, un entorn tranquil i aïllat, alhora proper als principals punts d'interès de l'àrea metropolitana. L'Adam Silke ha vingut des de Polònia, va aprendre esperanto fa 7 anys, el que també li ha donat peu a aprendre el català.
10: Catalunya sempre ha sigut un espai molt ple d'esperantistes. És la meva quarta quedada esperantista a Catalunya i crec que l'ú especial que té aquest espai és que hi ha molta gent que encara ve el moviment esperantista com un moviment polític i les lluites d'aquest moviment estan una mica barrejades amb les lluites lingüístiques que té la gent de Catalunya, d'aquí mateix.
9: Durant aquests dies, tant l'Adam com la resta de participants assistiran a conferències i faran excursions per descobrir el patrimoni català. Aquest any amb Gaudí com a protagonista, coincidint amb el centenari de la seva mort i també amb l'observació de l'eclipsi total de sol, un dels punts forts de la programació.
2: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. Els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges. D'una sola
0: cosa pots estar segur. La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terra Mar. ¿Cómo quieres que te quiera
2: si no te tengo aquí? I a la Costa Brava, en Rosario serà la protagonista a Cap Roig. Tan lejos
0: ya de mí. La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que s'ha celebrat a Calella de Palafrugell. ¿Cómo quieres que te quiera
2: si sé que te perdí? Doncs a la veu de Rosario arribem als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
11: Bon dia, Jordi. I ho farà per una temporada. Per tant, tornarà a l'estiu del 2027. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
12: Creo que un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos. Y bueno, un mensaje a la afición y agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
11: Amb aquesta carpeta tancada, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga aquest pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que suma 8.000 socis. Pel que fa als fitxatges pels equips catalans de la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Kalu Chinyere, procedent del Llevant. La migcentra defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Kalu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
13: When I got the information that I'll be...
14: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
13: And this season is going to be better. And before coming, I've...
14: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
13: To achieve my goals.
11: En handbol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
15: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i si no guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
16: Des de que jo sóc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
11: I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, Irene Círcoles, Ivan Martínez i Laura Cabanes disputaran la final del 4%.
2: Gràcies, Jordi, per l'última dels esports. 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, el dia de l'eclipsi. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda a tothom, com cada dimecres des de fa més de 25 anys torna al Barreres Fora amb tots vosaltres. El programa de ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO. Algun dia explicarem qui és, sí, que és ADIMO, que no ho expliquem mai.
2: Vale,
1: però també hi ha gent que no ho sàpiga encara.
2: Vale, el dia que tinguem temps.
1: Vinga, va.
2: Vale, vinga. Bueno, i ara ja us explico qui som, vull dir en Jaume Girbau, que l'acabeu d'escoltar. Molt bona,
1: bona tarda,
2: company, sí senyor. Qui us està parlant, jo mateix, Josep Roca, bona tarda a tothom. I avui també excusem a...
1: Excusem a la Cristina Sandoval, a Guillermo Legua i a l'Àngela Fabra des de Sevilla, con amor.
2: Molt bé. I a l'altre costat del vidre, aquí tenim...
1: El nostre tècnic, Ivan Núñez.
2: Sí, senyor.

0: Molt bé, ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és... Josep?
1: www.radiomollet.com, company, sí senyor.
0: Tinc despert, eh?
1: De veritat, de veritat.
0: Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa que, o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui, per exemple, serà Denegación, posibilidad de danzar, i José Usta Barranquilla, Colòmbia, Quinto Congreso Cipsevi, i alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio. Vaya tela, eh?
1: Sí, senyor.
0: Vaya
1: sí, tela,
0: quantes coses. Per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
1: Molt bé, i també ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Camp Antiquet, que és al carrer Can Flaquer número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores, o també ens podeu trucar per telèfon al 93 570 35 25 93 5 70 35 25, i si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust. I si voleu intervenir en directe, a partir d'ara i fins a les 6 de la tarda, ens podeu trucar a Ràdio Mollet, que és el telèfon 93 570 68 66 93 5 70 68 66.
0: Benvinguts a casa vostra.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
4: Sí?
5: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
4: Ho sento, però ja tinc pla.
5: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
4: Però què dius? És una cosa més important.
5: Doncs explica't.
4: D'acord, és un programa de ràdio.
5: Un programa de ràdio?
4: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
5: I quin és aquest programa?
4: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
5: Doncs sembla divertit.
4: Us esperem. Sweet the streets I
6: used to own. Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
7: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I el laboro de la càmera. Entenc que el laboro de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
11: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Escoltes, Barreres fora.

0: Esperanceta, del Pallars Sobirà, ens farà una narració que es diu Casa Gacia.
1: El meu nom és Esperanceta de Casa Gacia, soc d'Esterri d'Àneu, des Valls d'Àneu, del Pallars Sobirà, i avui vos vinc a parlar de jo, eh? Bueno, del meu nom, bueno, del meu nom, a veure, no d'Esperanceta, perquè al final Esperanceta queda prou clar, eh? Una esperança bastant ajustada, saps quan la cosa ja va menys, menys, menys? Bueno, només cal mirar una miqueteta com està els contorns, la epigenètica mundial, i ja veus que l'esperança ajusteja. Ai, el meu, encara em fotria a plorar i tampoc vindria a ser això. Mira, vos vull parlar del meu cognom. Bueno, més ben dit del meu cognom, tampoc, sinó del nom de la casa, és a dir, Casa Gacia. Ai, com és que se diu Gacia i no Gàcia? Mira, comencem pel principi. En català, les síl·labes tòniques que són planes i acaben amb vocal no s'accentuen. Amb la qual cosa, com Maria, que no dius Maria, que dius Maria, doncs ja està, Gacia. Dit això, dir-vos que el nom de la casa ve d'antany. Què vull dir amb això? Que realment la casa... Casa Gacia, carrer del Camp 22-24 d'Esterri d'Àneu, en els seus orígens se diu Casa Maurici. Fixeu-vos, us explico la història. Hi havia una vegada Manel Blasi de Casa Gacia de Berros que se va casar amb Maria Magdalena Esquerré, que aquest Esquerrer era de casa Esquerrer d'aquí d'Esterri. Resulta que, bueno, Manel va baixar un dia a mercat, la va veure bona balladora, se'n va anar cap a casa seua, li va demanar la mà al seu pare, com que es tractes antes de casori se feia benaixents, doncs pues, patapam, va quedar enganxada. Més que res, perquè el Manel Blasi de Casa Gacia de Berros era d'una casa forta, era d'una casa bona, saps? Amb quartos. A partir d'aquell moment... El renom de Casa Gacia va passar cap a Esterri el 1859, d'acord? Fiqueu-vos, eh? Fixeu-vos. El fill d'aquest parell, el Leopold Blasi, va comprar Casa Maurici, que vindria a ser l'actual Casa Gacia, carrer del Camp 22-24, Esterri d'Àneu, el 1890. Correcte? Però aquella casa vindria a ser com una espècie de segona residència al mateix poble, però aquella casa va quedar buida. Va quedar buida i va seguir el renom dels Maurici. Perquè realment el nom des cases aquí al Pirineu és algo absolutament important. És com una espècie de DNI que te dona tota la informació de la família. No sé si m'explico. A nivell religiós, a nivell de feina, a nivell de creences, a nivell de costums, d'usos, d'hàbits, vale? Un tarannà, suposo que també és a la resta de Catalunya tot això, però aquí damunt el Pirineu tothom te pregunta de quina casa ets i a partir d'aquí ja se sap, m'explico, la teua història, el teu bagatge personal, el teu transgeneracional. Bueno, l'assumpte està que el 1937 hi va haver un aiguat d'aquests forts, on la Noguera Pallaresa se va desbordar de mala manera. I llavors Casa Gacia d'Esterri, recordeu que antes del 1859 se diu Casa Esquerrer, va caure a terra, perquè estava justament al costat del riu, va fotre a terra, i llavors els hereus de Casa Gacia se'n van anar a la Casa Maurici, que era la que havia comprat el Leopold Blasi, el fill del Manel i de la Maria Magdalena, però que havia quedat buida i se li havia mantingut el nom per respecte. Algo que avui en dia també anem perdent contínuament, Llavors, a partir del 1937, quan els hereus de Casa Gacia ja vam entrar a la Casa Maurici, a partir d'aquell moment és quan rep el nom de Casa Gacia. Bueno, sé cap si m'he explicat massa bé, perquè al final és cap fàcil ser persona i molt menys intentar comunicar-s'hi. Tinguésseu bon dia.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dimarts 11 d'agost. A les 10 del matí, 14 torneig de pàdel Torrat al Club de Pàdel de Camprat. També a la mateixa hora, la Colla Morada al Parc de les Pruneres organitza inflables aquàtics, morats i escuma. A les 7 de la tarda hi haurà l'assaig especial de Festa Major de Castellers de Mollet. Serà al Centre Cívic L'Era. Participaran gralles i tabals i també els castells. A la mateixa hora, a les 7, la gran confitada cercavila en confeti del 15è aniversari de la Santa Teca. S'iniciarà a la plaça de l'Església, una activitat que organitza la Colla Morada. Tot seguit, després del cercavila, hi haurà acompanyament musical amb la xaranga Màgic. A l'inici serà a la plaça Prat de la Riba. I per acabar, concert amb Danonainos, una activitat que tindrà lloc a les 11 de la nit a la plaça Pau Casals i que organitza la Colla Morada.
0: Festa Major 2026.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido a Radio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Sigueu benvinguts a aquest bar, que només obre els divendres a 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana està tancat per descans del personal. Avui és divendres 12 de juny, programa número 37 de la tercera temporada de Bartiquí, i tornem un cop més amb la nostra sèrie itinerant dedicada a la història de la música negra. I continuem, com no podia ser d'una altra manera, allà on ho havíem deixat l'última vegada. Ens trobem aquest vespre al 1985. Dos noms omnipresents tornaran a sortir, és clar, els de Michael Jackson i Prince. Tot i que el 1985 no va ser un any tan excepcional per cap dels dos. Tindrem, naturalment, hip-hop, amb un nom que ja no sona tant a 80s, sinó que d'alguna manera anticipa els 90s, quan es farà molt famós, però aquí presentarem el seu debut. També hi haurà un altre debutant que es farà un grandíssim nom com a la nova diva de la música negra, i evidentment també alguns dels sospitosos habituals com els Kool & The Gang. Tot això per parlar d'un any, el 1985, un any que veu com el CEO de Vodafone fa la primera trucada de telèfon mòbil, com Nintendo llença la NES, i com la Juventus de Turí, Juventus de Michel Platini, guanya la Copa d'Europa d'aquell any. ...1985 és l'any de pel·lícules sensacionals com Los Goonies, com Rambo, com La Rosa Púrpura del Caire o com Único Testigo, i alguna més de la que parlarem. 1985 és un any en què es publiquen discos com Our Favorite Shop, de Psycouncil, Love, de The Cult, o Psycho Candy, de The Jesus and Mary Chain. Però anem amb la negritud. Comencem.
3: Me siento feliz al estar aquí esta noche. Un aplauso para todos ustedes. Qué público tan estupendo. Son encantadores. Todo el mundo es encantador. Y ahora que están dispuestos a aplaudir, me gustaría que le dieran un gran aplauso a mi grupo Chocolate Sexy. Chocolate Sexy. Tocan muy bien, ¿no creen?
2: I nosaltres, si nosaltres estem tan plens de joia com en Randy Watson i els seus Chocolate Sexy, per endinsar-nos a la música negra de 1985. Però si abans parlàvem de pel·lícules de 1985, definitivament m'he deixat una de molt important al Bartiquí, i que un fragment de la qual doncs sona cada setmana. Em refereixo naturalment a Regreso al Futuro. I per què parlem de Regreso al Futuro en un programa dedicat a la història de la música negra? Doncs perquè va ser una pel·lícula molt important per donar una empenta al revival del 50 i del rock del 50 que es va viure als anys 80 i que va tenir un punt àlgid en la famosa escena en què Marty McFly interpreta el Johnny B. Goode de Chuck Berry. Hi ha pel·lícules que funcionen i després n'hi ha que acaben reescrivint com recordem una època. El Regreso al Futuro del 85 és una miqueta això, perquè en teoria és una història de viatges en el temps, però en el fons és una operació bastant més curiosa. Agafa la idea dels 50, rock and roll entre d'elles, i l'explica a la gent dels 80 com si fos una cosa nova. I el context importa. Als 80, als 80 ja hi havia un revival bastant evident. Ja hem parlat alguns cops aquí a Cantiqui dels Stray Cats, els nostres estimats Stray Cats, i el nostre estimat Brian Setzer, líder dels Stray Cats, que fa la sintonia del Bartiki. Estètica rockabilly, aquella aquella fascinació per un passat que es veia com més senzill, o com a mínim era més fàcil d'idealitzar. Però la pel·lícula ho porta a un altre nivell, ho posa al centre de la cultura popular. L'escena de ball, ja hem parlat de l'escena de ball, amb Marty McFly tocant, és una escena clau. Ell va tocant Johnny B. Goode, i aquí és on la cosa es torna interessant, perquè ell comença a fer Chuck Berry. Però de seguida se'n va. Va més endavant, s'accelera, exagera, ho apropa a Van Halen. És com si el 1985 contaminés el 1955. I després hi ha el detall del que sempre queda, el famós gag del cosí de Chuck Berry, escoltant la cançó per telèfon. És una broma, sí, però també diu alguna cosa important, que el rock dels 50 aleshores ja s'havia convertit en mite. A mi sempre m'ha fet gràcia perquè la pel·lícula intenta ser fidel històricament, fa una altra cosa, construeix una versió del passat que encaixi com el volem recordar. I al final, el que et queda no és tant la cançó, és la sensació que tot allò va ser el principi d'alguna cosa. Així que sí, és just que en un programa dedicat a la música negra de 1985 fem-se un altre cop aquest clàssic.

I no deixem de parlar de pel·lícules, perquè fa uns dies vaig anar a veure Michael, el biopic, que hi ara mateix, sobre la vida de Michael Jackson. S'emmarca dins aquesta moda dels biopics musicals, que sempre n'hi ha hagut, sí, però des de fa un temps que estan potser més de moda. La meva teoria de per què... jo tinc una teoria de per què hi ha més pel·lícules sobre músics ara que abans. I jo crec que tot té a veure amb l'estat de la música actual. Els discos no es venen. Això és una evidència. El consumidor típic de música pop, els joves, no gasten en música i com a molt en Spotify o similar, que deixen poc benefici. Per tant, el target comercial per a la música pop o rock és la generació dels pares, no dels fills. Una generació que té un poder adquisitiu per gastar i que, a més, doncs, viu sovint de la nostàlgia. Aleshores, sembla un producte bastant evident pensat, doncs això, pels pares, més que no pas pels fills. En fi, que mirant o parlant de la pel·lícula en concret, Michael és un sac a quartos auspiciat pels germans Jackson, que sempre van ser uns paràsits al pobre Michael, i ara aprofitant-nos per munyir la vaca encara més. Què us haig de dir? A mi m'ha agradat, però... I ara prenen els peròs. Primer dir-vos que ha de ser molt xungo perquè un biopic així no m'agradi a mi. I a més, la vaig veure al cinema, que direu, no hi ha per tant. Bé, poseu-vos un vídeo d'un concert a la vostra tablet o bé mireu-lo a una sala de cinema. És una miqueta això. Val a dir que el xaval protagonista, en Jafar Jackson, que és el fill del Jermaine Jackson, ho fa molt bé. I s'hi assembla molt en Michael. Però la pel·lícula és plana, planíssima. Aprofiten que el pare és mort per tenir un bon dolent de la pel·lícula, naturalment, ell, en Joe Jackson, un tio despreciable, no dic que no. Però li treuen tots els matisos. I a més, tanquen la pel·lícula amb la gira Victory, del que ja us vaig parlar a l'anterior episodi d'aquesta història de la música negra. I, sincerament, si voleu saber què va passar, millor us escolteu més que no pas mirar la pel·lícula. Bé, a la banda sonora de la pel·lícula, en trobem algunes, no és gaire d'allò, però bé, en trobem algunes preses en directe, com aquesta interpretació d'un tema que sovint passa desapercebut del debut de Michael Jackson i que és fantàstic. És una versió que van fer amb els germans i que es troba amb el disc en directe que van treure, jo diria que era l'any 81 o alguna cosa així, però en fi, nosaltres anem a sentir-la ara. És You Got Me Working Day and Night. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

Si us penseu, a la pel·lícula també hi ha detalls que estan ben trobats, com per exemple quan mostra la relació que va arribar a tenir en Michael Jackson amb en Berry Gordy, el capo de Motown. O també hi ha moments doncs, més que estan fets amb més carinyo, o potser amb més delicadesa, com per exemple quan mostren l'accident que va patir Michael Jackson i les seqüeles a aquell accident, quan es va cremar el cuir cabellut, i hi ha un moment en què diu és que hauré de portar perruca per sempre. I fins i tot també un detall que em va semblar doncs, fet amb bon gust, un detall subtil, quan mostren com es veu el vitílic a la seva mà, que decideix tapar amb el guant platejat. Bé, és un detall que bueno, em va recordar totes aquelles coses que es van dir en Michael Jackson quan va començar a veure-se'l amb la pell més clara, però ningú no sabia sobre el vitílic. I em va semblar doncs ben tirat, ben mostrat. Per si algú no ho sap, el vitílic és una malaltia autoimmune. Això vol dir que no té per què aparèixer a la infantesa i pot aparèixer doncs, a diferents edats de la vida adulta també. És una malaltia autoimmune que presenta unes característiques despigmentacions de la pell, cosa que una persona blanca doncs pot dissimular-se eventualment, sobretot si una persona que té la pell relativament més, doncs això, més blanca, però que en un negre s'hi veu molt. Als 80, en Michael Jackson va començar a veure's doncs, aquestes despigmentacions i va començar tractaments per aclarir-se la pell per tal de dissimular millor aquestes despigmentacions. Jo recordo ser un nen, doncs això, any 85, una cosa així, i que es deia de tot, dins un sensacionalisme a premsa aparentment seriosa aquí a l'estat espanyol, però dins un concepte sensacionalista que ara es veuria doncs molt terrible. Se'n deia que en Michael Jackson renegava de ser negre. Fins i tot no era una cosa exclusiva de l'estat espanyol, evidentment. Fins i tot hi havia personalitats negres que feien una crítica doncs, poc subtil sobre aquesta situació. També és veritat que tot plegat coincidia amb la dèria per les operacions estètiques d'un Michael cada cop més tancat amb la seva bombolla de rareses. Evidentment que ja semblava poc, si m'ho permeteu, poc negre, en general, però no era una qüestió de renegar de la raça. I l'aclariment de la pell, val a dir que no era inusual. De fet, des dels anys 70, que als Estats Units es venien unes cremes dermatològiques que algunes persones negres feien servir doncs, per rebaixar una miqueta el color més fosc de la pell, com una qüestió purament estètica, per lo de cremes que tenen una marca comercial com Ambi o com Nadinola. En fi, deixem en Michael Jackson i el seu biopic i tornem directament al 1985 amb en Prince. El 1985 en Prince venia de fer Purple Rain l'any anterior, que havia estat un èxit descomunal. I ell el que fa és donar-hi la volta completament, publica un nou disc, Around the World in a Day, i és un disc que resulta ser molt poc continuista, cosa que segurament és el que tothom esperaria després d'un exitàs com va ser el Purple Rain. Doncs no, ell fa una cosa diferent, és un disc més psicodèlic, més estrany, gairebé com si volgués demostrar que no juga al mateix joc dues vegades. I enmig d'això, deixa de fora de la llista del disc un tema com She's Always in My Hair, que és una mica, és veritat que és una mica al contrari de l'esperit del disc, que és un tema, una cançó que és més directa, més elèctrica, és més visceral, si voleu. És com si encara tingués una cançó enganxada a l'era anterior i no sabés ben bé on col·locar-la. I on la va col·locar? La va deixar com a cara B del single de Raspberry Beret, però quasi diria que m'agrada més aquesta cara B que moltes de les cançons del disc. Va, això és She's Always in My Hair.

Hem de dir que 1985, sent honestos, no seria el millor any per a la música negra. No és un any sensacional pel que fa doncs, a estrenes, a singles o a estils, però sí que va ser un any en el que el hip-hop o el rap, això de hip-hop vindria com després, va arribar amb més força a l'estat espanyol. No vol dir que no hi haguessin b-boys als barris a l'any 83, a 84, però sobretot amb les pel·lícules comença a ser una realitat més palpable als barris. Això no ho dic jo, que jo era una criatura i només m'interessava quan fèiem He-Man a la tele, sinó que ho diu un tio com el Víctor Olid, un tio que té un parell de podcast molt xulos, El hijo de l'aprendiz de Satanás i també A los aristócratas. Ell és també una mena de, diguem-ne, que activista cultural. Ell fa curts, publica llibres i gestiona la marca, diguem-ho així, Vial of Delicatessens, per autopublicar-se. I fa res que ha publicat el llibre A 5.000... o diguem en castellà, perquè és un llibre fet en castellà, A 5.700 quilòmetres de casa, que és un llibre sobre, i si tu, El desembarco del rap en la periferia madrileña, su mutación popular y su impacto en un chaval d'Alcorcón. És a dir, en ell mateix. Bé, doncs una miqueta això, el rap que ja comença a ser visible als carrers de l'estat espanyol, no només a la televisió. El 1985 veiem, doncs, com us deia al principi del programa d'avui, el debut d'una persona, d'un tio que farà fortuna més cap als 90, però que debuta al 85, que és el LL Cool J, que era el nom curt de Ladies Love Cool James, que és el nom que feia servir i el va escurçar. El seu nom real és James Todd Smith. Clar, suposo que dient-te James Smith no vas gaire lluny. En fi, LL Cool J, que surt al 1985 amb Radio, un treball produït pel Rick Rubin, compte aquí, i que sembla gairebé una declaració de principis, més que no pas un debut. El hit single que té, el de títol I Can't Live Without My Radio, no és subtil, és volum, actitud, és presència. No parla només d'escoltar música. Ell parla de fer-la visible, de portar-la a sobre i que soni prou fort perquè em molesti. En aquell moment, portar un radiocasset, un lloro, que es deia, era identitat. No hi havia auriculars discrets. Si sonava, era per tothom, una mica com es veu ara mateix. S'entén que ara estem fent una mena de regressió al 1985. Bé, és igual. El LL Cool J, aleshores comptava amb 17 anys, i ell, doncs ho encarna tot això de ser doncs tots un b-boy adolescent, diguem-ne, amb una seguretat potser una mica excessiva, però molt efectiva. A mi sempre m'ha semblat que no és tant la cançó, sinó el posat. I això, als anys 80, ja significava tenir mig camí fet.

Mireu, hi ha moments en què una persona decideix que no en té prou amb dominar un àmbit i vol provar sort amb un altre, i a mitjans dels anys 80, Eddie Murphy era el cas més exagerat possible. Estem parlant de 1985, Eddie Murphy era ja una estrella enorme. Ell, ja ho sabem, venia del Saturday Night Live i havia encadenat pel·lícules d'èxit com Límite 48 Hores, com la sensacional Entre Pillos en el Juego i, evidentment, com Super Detective en Hollywood. Ell s'havia convertit en el número 1 absolut del cinema comercial. I en aquest moment, suposo que en plena borratxera d'ego, decideix fer un disc, que no és una cosa nova, molts actors ho han intentat, però poques vegades amb aquests nivells d'exposició, el que et dic, d'ego. El disc es diu How Could It Be? I està produït gairebé íntegrament pel Rick James. Poca broma aquí és on la cosa canvia, perquè en Rick James no era productor menor. Ell venia de fer grans hits, ja hem parlat de Rick James amb episodis anteriors, aquesta història de la música negra aquí a Ràdio Mollet. Ell tenia una manera molt clara d'entendre el funk dels 80 i, sobretot, sabia fer cançons que funcionaven. I el tema Party All The Time funciona. És un tema que entra a les llistes i arriba al top 10 als Estats Units. Al mateix temps, doncs, queda marcat per una cosa molt concreta. Ningú no sap ben bé com prendre-se'l. Perquè si tanques els ulls, no és una mala cançó, té una producció sòlida, té una estructura clara. Però quan saps que està cantada pel Eddie Murphy, aquí hi ha un petit creuament de cables. Et pregunta si és seriós, o si és una broma, o si és un caprici. I potser la gràcia està aquí, en aquesta incomoditat. També diu molt dels 80 i de com era l'Eddie Murphy als 80 i aquesta idea de que si ets prou gran pots fer pràcticament qualsevol cosa i algú et triurà les gràcies. I bé, en aquest cas, a més, el tema val a dir que ha sobreviscut bastant millor del que molts podíem esperar. Jo sempre penso que és una cançó que no hauria d'existir tal com és, però el fet que existeixi doncs la fa interessant. Va, sentim aquest tema. Això és Eddie Murphy amb Party All The Time.

Bé, nosaltres aquí tenim un problema, i és que hi haurà que no, però en general a tothom ens sona o associem a l'Eddie Murphy, la seva cara, i la veu de l'actor que el doble al castellà. I clar, quan sentim aquesta veu, no és pas la cosa que estem acostumats a associar a l'Eddie Murphy. Passa una miqueta també el mateix com quan vam començar a sentir els primers hits que ens arribaven del Will Smith o del Fresh Prince. Clar, nosaltres estàvem acostumats a sentir-lo amb la veu del doblatge del Príncipe de Bel-Air, que no té absolut res a veure amb la veu molt més greu que té en Will Smith. I clar, quan es senties amb aquells raps que feia, doncs alguna cosa no quadrava. En fi, anem a continuar, i anem a continuar amb un d'aquells casos en els que la cançó sona impecable, però quan pares atenció a la història, tot es torna, doncs, una mica més incòmoda. Whitney Houston publica el seu primer disc, titulat originalíssimament com a Whitney Houston. És un debut que avui sembla bé, inevitable, però en el seu moment era una operació molt pensada. En Clive Davis, el seu productor i mentor, tenia clar el que volia era, doncs això, un artista que pogués arribar a tot arreu, al pop, al soul, a l'R&B, però sobretot a la ràdio, així, en general. I això passa per triar també molt bé el repertori. Si ens enfoquem en la cançó, Saving All My Love For You no és seva originalment, és una cançó dels anys 70, però en la seva versió es converteix en un dels primers grans hits de la seva carrera, arriba al número 1, guanya un Grammy, i al mateix temps doncs planteja una història bastant ambigua, perquè parla de mantenir una relació amb un home casat, i no ho fa des d'un lloc moralista o dramàtic, ho explica amb una calma que gairebé és desconcertant, i aquí és on xoca. La veu de la Whitney és, ja ho sabem, és neta, és tècnica, és gairebé perfecta en el que interpretació es refereix. Però el que explica, doncs, és el que és. Amb els anys, això també ha generat lectures personals, perquè en aquella època es parlava molt de la seva relació amb en Jermaine Jackson, segon cop que apareix aquest senyor en el programa d'avui. I en Jermaine Jackson, un senyor que estava casat. Ella havia aparegut a l'LP d'en Jermaine Jackson del 1984. En fi, no se sap fins a quin punt la cançó connecta amb això, però definitivament ajuda a donar-li una altra visió. I això és el que la fa interessant, no és només una balada ben produïda, superproduïda, podríem dir. És una història que no acaba de quadrar del tot amb la imatge, i a vegades aquestes sancions són les que fan que una cançó doncs ens quedi.

Però seguim, quan ja hem travessat l'equador del programa d'avui, 8:15. Mireu, hi ha grups que es reinventen i n'hi ha que simplement saben llegir al moment i moure's sense fer gaire soroll. Els Kool & The Gang són d'aquests, no fan grans girs dramàtics ni venen al canvi com una revolució, però si els segueixes veus clar que ells entenen perfectament el que està passant al seu voltant i per això van tenir una vida tan longeva. Hem parlat molt dels Kool & The Gang, ells doncs venien dels anys 70, de fet venien dels anys 60, però bé, el seu gran moment va arribar als anys 70 fent venien de fer un funk molt més cru, molt de banda, molt de directe, temes més llargs, més espais pels instruments, més ritme que no passis curs, era una altra energia, però cap a finals dels 70 i sobretot en els 80, doncs el context canvia, la ràdio, les pistes, la producció, tot es torna més immediat, més polit, més orientat a arribar lluny. I aquí és on ells doncs decideixen ajustar el tir sense dramatismes. Comencen a entrar cançons com Celebration o Ladies Night, que ja van en aquesta direcció, més accessibles, més pop, segurament més directes, amb aquell punt festiu que enganxa la primera i després doncs arriba un tema com Fresh. Fresh és en realitat un single del 84, però el 85 és a tot arreu. I és un exemple molt clar el que estaven fent els Kool & The Gang en aquella etapa. Tot sona més controlat. Els cintes, els ritmes molt definits, melodies que et queden al cap, però no hi ha aquest funk musculós amb que tenien els 70. No té res a veure Fresh amb, perquè us fa una idea, Jungle Boogie. I després hi ha el concepte, parlar de Fresh, en aquell moment no era només ser una paraula maca, era gairebé doncs això, com una mena de paraula d'actitud. És com et presentes, com et mous, com encaixes, sempre en l'estètica, en la moda, en la manera de l'argot dels 80. Però si escoltes la cançó realment, tampoc explica res especialment profund, i no passa res, perquè aquí hi ha una de les claus. No sempre es tracta del que diu la cançó, sinó del que provoca. I Kool & The Gang, en aquella fase, doncs ho tenien claríssim, ells anaven a l'efecte directe. També té la gràcia que hi ha molta gent que els té ubicats només aquí, en aquesta etapa més pop, i s'obliden d'on venien. I si tornes enrere, el contrast és fort del que us deia. No té res a veure Fresh amb Jungle Boogie, i segurament si mirem Celebration o Ladies Night, es queda una miqueta, seria la baula perduda entre un i l'altre. Això obre un debat que sovint s'obre. S'estaven venent, potser, o simplement és que estaven jugant bé les seves cartes. Bé, aquí jo sempre penso una cosa que és molt simple. Al final, mantenir-se és difícil. I fer-ho connectant amb gent nova és encara ho és més difícil. No tothom pot ser ACDC per entendre'ns. Potser no és tan romàntic com quedar-se amb el seu original, però probablement és més realista. Adaptar-se, doncs bé, no sempre trair. Sí que és veritat que jo puc tenir preferència amb el que feien més als 70, d'aquell funk més musculós, més de secció de vent, més que no pas de cintes. Però bé, a vegades adaptar-se és entendre on ets i decidir seguir-hi. Vam sentir com eren els Kool & The Gang de 1985, això és Fresh.

I una miqueta, una idea similar, tenim amb en Lionel Richie, que passa una cosa curiosa. Ell, més que reinventar-se, canvia completament d'escala. Ell passa dels Commodores, on compartia un espai i una identitat amb un grup, passa a ser la veu d'un tipus de cançó molt concret dels anys 80. I quan arriba el tema Say You, Say Me, això ja està completament consolidat. Ja vam parlar del disc d'en Lionel Richie a l'anterior episodi d'aquesta història de la música negra al Bertiqui de Ràdio Mollet, i fins i tot vam escoltar All Night Long, però aquest tema bé mereix recuperar-ho. La cançó Say You, Say Me apareix al 1985 vinculada a la pel·lícula Noches de Sol, i això ja marca molt. És un tema que està pensat per funcionar dins una història, però compta també fora d'ella, a la ràdio, a les llistes, tot arreu. En Lionel Richie, en aquest punt, ja domina perfectament aquest tipus de doble joc. De fet, estic segur que molta gent sent la cançó la recorda, li agrada, i si parlem de la pel·lícula Noches de Sol, doncs molta gent no la recordarà. El que sorprèn, o no, és com està construïda. Comença d'una manera molt continguda, gairebé íntima, amb aquella sensació de confidència. I quan sembla que tot anirà per aquí, tenim un gir entre un tram més rítmic, més lleuger, gairebé com si fossin dues cançons cosides. Hi ha gent que aquest canvi no li compra gens en Lionel Richie, però bé, també és el que li fa sobretot diferent, perquè si fos només una balada clàssica potser seria un tema correcte, però no destacaria tant. Aquesta decisió trenca una mica l'expectativa i en el fons es encaixa bastant amb el que vol transmetre. Relacions, distància, dificultat per entendre's, no tot és lineal. La lletra juga també aquest terreny ambigu, no entra en detalls, no concreta gaire, i això li permet, doncs, transcendir la pel·lícula. No baixa amb una història en concret. I això, que podria semblar una limitació, és part de la seva força. Pots posar-se tu mateix des de la cançó sense gaire esforç. Després hi ha el factor del context. Say You, Say Me es converteix en un èxit enorme. Número 1, efectivament, però també un Oscar a la millor cançó original, tot molt gran, i aquí és on apareix una mica la contradicció típica d'en Lionel Richie en aquella etapa. Tenim cançons que apel·len a una cosa íntima, però que acaben convertides en fenòmens massius, i això no és casual. En Lionel Richie és un tio que entén perfectament el llenguatge emocional dels 80. Aquest punt entre sensibilitat i grandiloquència està tot molt calculat perquè arribi a molta gent, però escolta, sense perdre aquesta aparença de proximitat. Insisteixo, això venia d'una pel·lícula, una pel·lícula potser estranya, que protagonitzava en Mikhail Baryshnikov, que era un ballarí. Era un ballarí rus i que fa interpretar, doncs, amb un ballarí rus, amb una història potser una miqueta, amb una miqueta de tuf anticomunista, etc, però bé, és una altra història. També és veritat que hi ha qui troba aquesta etapa del Lionel Richie doncs massa polida, si la compares amb el seu passat amb els Commodores, que ja hi havia, doncs, més textura, més ritme, aquí tot és més net, és més directe, és més polit. Segurament l'adjectiu adequat seria polit. Però reduir-ho a és que es va suavitzar, és quedar-se curt, el que fa és sobretot especialitzar-se en una fórmula i portar-la al màxim nivell. I potser per això la cançó funciona encara avui, no perquè explica alguna cosa molt concreta, sinó perquè captura molt bé una manera de sentir, de fer música en aquell moment, una manera que pot semblar excessiva, sí, però també molt efectiva. Va, anem a

Anem ara amb un moment, més que no pas amb un disc o una cançó, i no abandonem amb el Lionel Richie, que segurament aquest tio sí que va tenir en 1985, però segurament un dels seus grans anys. En fi, tot plegat, és aquest moment on un conjunt de músics liderats, doncs, segurament per Lionel Richie, inspirats en el projecte britànic Band Aid, es munta als Estats Units una iniciativa similar, doncs, per recaptar fons per la fam a Etiòpia. Això del Band Aid va ser, doncs, això, va ser un conjunt de músics anglesos que es van juntar per fer un tema benèfic. I aquí, doncs, a l'altra banda de l'oceà, doncs, no s'hi van poder estar. Una resposta, doncs, quasi immediata, però també molt propera als 80. Tot era gran, era visible, amb grans noms implicats. I el resultat és aquest. És alguna cosa que es va arribar a dir USA for Africa. El que us dic, era l'època de la gran fama a Etiòpia, principalment. Qualsevol nen dels 80 ho recordarà, aquelles imatges dels telenotícies que veiem constantment en aquella època. I aquí surt el We Are The World, que dit així, doncs ja té una entitat, el We Are The World. La cançó, aquesta We Are The World, l'escriuen en Michael Jackson i en Lionel Richie, en comandita, i va ser produïda pel Quincy Jones. Segurament, i degut a l'aniversari, al 40 aniversari que se'n va produir l'any passat, doncs segurament hem tingut molta informació, reportatges, fins i tot se'n va fer un documental bastant curiós sobre aquest enregistrament. Però és que el llistat de participants és pràcticament absurd. Tenim grans de la música negra com la Stevie Wonder, el Ray Charles, el Quincy Jones, naturalment, la Tina Turner, el Michael Jackson, el Lionel Richie, però també tenim en Bob Dylan, també tenim en Bruce Springsteen, també tenim en Huey Lewis, tenim també en la Cyndi Lauper. En fi, tots van estar en un mateix estudi gravant durant una sola nit. Era la nit que s'entregaven als Grammy, i després de la cerimònia és quan s'hi van juntar, aprofitant aquesta vinentesa. I això, més que la cançó en si, és el que la gent recorda, aquesta idea de juntar estrelles que normalment viuen en mons separats. I de fet, doncs, ens va donar aquest meme meravellós del Bob Dylan doncs, cantant aquells cors sense, amb cara de no saber ben bé què estava fent ara allà. Però bé, si analitzem el tema, és un tema molt directe. És molt Lionel Richie. Jo diria que és més Lionel Richie que no pas Michael Jackson. És un tema molt planet, molt simple, gairebé pensat per no molestar ningú. No hi ha cap aresta. No hi ha cap risc. I després, doncs bé, com a experiència grupal, doncs cada artista entra, canta la seva part i surt com una cadena, gairebé com un relleu. I això, doncs, genera sensacions contradictòries. D'una banda, doncs és un gest molt potent, la indústria alineant-se per una causa, deixant de banda els egos. O això és el que deia un cartellet que va posar el Quincy Jones a l'estudi, a la porta de l'estudi. I si no deixaven els egos de banda, doncs almenys ho dissimulaven durant unes hores. Per altra banda, té aquest punt gairebé coreografiat que pot semblar massa calculat, massa perfecte, massa artificial, massa impostat, potser. Però bé, potser no cal demanar-li més del que realment és. És una fotografia d'un moment molt concret on es creia, i d'aquí potser aquell concepte una mica naïf dels anys 80, que la música podia canviar coses o com a mínim ajudar-hi una mica. I encara que avui ho mirem amb una certa distància, en aquell moment, tal com es va donar, ja no es pot repetir igual.

I no abandonem el món del Lionel Richie. Mireu, hi ha cançons que quan sonen sembla que no, però que porten més història del que no pas sembla, i aquesta que posarem, aquesta Night Shift, n'és una. I si la poses just després al We Are The World, doncs encara pesa més, perquè et deixen aquell punt, aquest mateix punt, música popular que vol dir alguna cosa, encara que ho faci amb un to molt accessible. Aquest és el context clau. Estem aquí repassant el 1985, aquí a Ràdio Mollet, i el Lionel Richie ja no és els Commodores. Ha marxat, està en solitari i està en aquell moment de màxima exposició, una carrera en solitari disparada, presència constant i sobretot implicació directa en projectes doncs, com aquest que estem sentint encara de fons, aquest We Are The World, aquest USA for Africa. És a dir, ell està al centre del que podríem dir la gran narrativa pop d'aquell moment. I mentrestant, els Commodores continuen. I això no era gens fàcil, perquè Lionel Richie no era un membre més. I era compositor dels Commodores, era veu principal en molts dels temes doncs, més coneguts i una cara molt identificable dins el grup. Quan marxa, el dubte és evident. Què queda dels Commodores si no hi és en Lionel Richie? Bé, aquesta cançó, aquest Night Shift, és una de les primeres respostes. I atenció aquí, aquesta cançó, aquesta Night Shift, és un homenatge al Marvin Gaye i en Jackie Wilson, dues figures clau del soul que havien mort feia poc. Sobretot el tema del Marvin Gaye, que va ser una cosa així com molt dramàtica, va morir d'una manera molt, molt xunga, va morir assassinat, en fi, una cosa molt truculenta. I això marca molt el to, no és una cançó festiva ni vol ser-ho. Té un aire més contingut, més respectuós, però també sense perdre aquesta voluntat d'arribar a tothom. Musicalment, no ens enganyarem, no són els Commodores dels 70, és molt dels 80. Tenim el ritme tranquil, tenim els sintetitzadors, una melodia clara, molt directa, però també té alguna cosa diferent dins el catàleg del grup. Evidentment, doncs això, menys rítmica. És gairebé doncs, bé, una declaració de voler sonar diferent de com eren els Commodores sense Lionel Richie. Doncs aposten per un tema que mira cap al passat, el soul, en el nom del Marvin Gaye i del Jackie Wilson, però amb una producció molt dels 80. No intenten imitar el que feien abans exactament, tampoc trenquen del tot, es mouen en aquell punt intermig, ja que és inevitable pensar en el Lionel Richie. Mentre els Commodores fan Night Shift, ell està escrivint i cantant We Are The World, implicat en un projecte global, amb aquest discurs de comunitat, de connexió, de música amb propòsit. I d'alguna manera també Night Shift dels Commodores també encaixa en aquest clima, recordar, reconèixer, donar valor a figures que han marcat. No és casual que les dues coses convisquin en el mateix moment, també era molt de l'època. També té aquest punt curiós, els Commodores sense Lionel Richie fan una cançó que connecta molt bé amb l'esperit del moment que el mateix Lionel Richie està ajudant a definir des de fora. Com si tot i separar camins compartissin encara una mateixa sensibilitat, i la cançó funciona bastant, és un èxit, déu-n'hi-do, guanya també un Grammy. També és veritat que es donen tants Grammys que lo difícil és no guanyar-ne cap, però bé, això són figues d'un altre paner. I alhora, doncs, escoltant-la avui, costa no veure-la com un punt de transició, no només per al grup, sinó també per l'escena. El pas del soul clàssic amb un llenguatge més pop, més global, i aquí és on tot lliga bastant, bastant bé. D'una banda tens a Lionel Richie convertit en figura central d'aquesta nova manera de fer, i d'una altra tenim els Commodores que s'estan adaptant i trobant el seu lloc doncs sense el seu cantant. No és una ruptura neta, és una bifurcació, però bé, Night Shift, i amb aquest homenatge claríssim, ara ho sentirem, amb el Marvin Gaye, queda enmig de tot això com una peça que mira enrere, però amb els peus clarament als 80.

I ara sí, estem amb la recta final del programa d'avui. Se s'ha tirat el temps a sobre d'una manera espectacular, però no voldria acabar aquest repàs a la història de la música negra del 1985, tot deixant de banda als Estats Units per un moment, doncs per anar-nos amb unes altres latituds. I habitualment aquestes latituds moltes vegades són a l'illa de Jamaica. En aquest cas no és així, ens anem concretament a Birmingham, a Anglaterra, que també és una illa, no seria Jamaica, però ara veurem que hi ha coses en comú, perquè parlem d'un grup, parlem dels UB40, els UB40 que dèiem aquí, que us confessaré, jo que n'era una criatura, mai no vaig saber si UB40 era la B baixa o era una U i una B alta. En fi, evidentment és una U i una B alta, són els UB40, que no surten ni de Nova York ni de Detroit, sinó que surten d'una ciutat industrial britànica amb atur, amb tensió social i amb una realitat doncs bastant lluny del que seria la imatge clàssica del reggae doncs més aviat festiu, i sobretot del reggae caribeny, evidentment, que veu de totes aquestes, de tota la immigració jamaicana que va arribar a jamaicana i caribeny en general, que va arribar al Regne Unit. Però, en fi, això és el primer que fa interessants els UB40, uns UB40 que ja portaven uns anys. Els UB40 eren un grup interracial. Era un conjunt bastant gran, crec que serien unes 8-9 persones entre blancs i negres junts. Sí que és veritat que la cara visible era d'un senyor blanc, que era l'Ali Campbell, que evidentment no en tenia gaire de negre, però bé, era un grup interracial, cosa que a finals dels 70 i principis dels 80 encara no seria un pes bastant clar. I un grup de persones que decideixen integrar-se fent reggae, fent música negra jamaicana, això sí, adaptada al seu context i passada pel matís del pop europeu, si voleu. I no intenten amagar-ho, ni intenten blanquejar-ho, ells ho assumeixen, ells no són un grup de l'illa de Jamaica, tot i que les seves arrels de molts de les seves cançons i d'alguns dels seus membres es tornen allà, però també ells són britànics. I bé, doncs ells ho assumeixen i ho fan passar pel seu filtre. I així arribem al seu gran hit del 1985, que van tenir diversos, però el 1985 és I Got You Babe, que és una versió de la cançó original de Sonny and Cher, aquella cançó dels anys 60, potser una miqueta naïf, si vols, i que es va popularitzar doncs poc després, pocs anys després, a la pel·lícula... us podeu creure que se m'ha oblidat el títol de la pel·lícula? Atrapado en el tiempo, efectivament. En fi, era una cosa doncs molt pop, molt nord-americana, molt d'una altra època, que ells la converteixen, les UB40 la converteixen en una cosa completament diferent. Una cançó doncs més lenta, més relaxada, amb aquest ritme gairebé flotant, tan característic del reggae pop dels anys 80, i aquí, a més, no hi és l'Ali Campbell cantant sol, sinó que afegeixen, evidentment, és un duet, Sonny and Cher, doncs els hi faltava una cantant. Quina cantant? La Chrissy Hynde, l'alma mater dels Pretenders, que tampoc és exactament el mateix món, però que encaixa sorprenent ben bé. Això també diu molt del moment de barrejar coses que en teoria no haurien de funcionar, i a veure si aguanten. I en aquest cas, déu-n'hi-do si aguanten. De fet, la cançó arriba al número 1 al Regne Unit i es converteix doncs en un dels hits més importants dels UB40. També té una mica aquest punt dels UB40, versions molt conegudes, i s'havien fet moltes versions, els del Red Red Wine, aquesta I Got You Babe, després farien també a la celebèrrima versió de l'Elvis Presley, en fi, versions reinterpretades amb solvència, sense voler reinventar la roda. Alguns això se semblava massa còmode, d'altres precisament això és el que els hi feia funcionar. A mi sempre m'ha interessat aquesta idea, la d'un grup britànic en un context blanc i obrer, que toca música negra amb força respecte també, però també amb una certa distància inevitable. No és Jamaica i no vols ser-ho, o no del tot, tampoc és una còpia buida. I al final doncs queda una cançó que sona familiar, però que no és del tot igual, i potser és aquí on funciona. Anem a sentir els UB40 per tancar el programa d'avui, que això és I Got You Babe.

0: I amb aquesta aproximació al reggae passat per Birmingham, ho deixarem per avui i tancarem el nostre repàs a la música negra de 1985, que no seria un any meravellós per la música negra, però que déu-n'hi-do, sense deixar també cosetes.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i també a la plataforma de podcast iVox. Jo us deixo un link a les xarxes socials del Bartiki, @BartikiRM. Podeu trobar-nos a X com a Instagram també. Recomaneu, feu like, deixeu comentaris, totes aquestes coses, perquè ara sí arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'equilibri emocional actua en un doble sentit. Tot allò que li passa a la psique es reflecteix en el cos i viceversa. Doctor Josep Maria Fàbregas i Pedrell.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, Sier, com estàs?
1: Bueno, ui, a veure, bé, però, bueno, no sé què dir-ho, acaba la setmana...
0: Ja, que bé, la veritat.
1: Sí, se m'han passat ràpid, però ara comença l'edat del pavo i crec que és el millor moment de la setmana.
0: Sí, la veritat. Bé, jo t'he de dir que aquesta setmana he estat una mica embobada com els núvols, la veritat.
1: Oh, tant parla de núvols relaxes, és com... Ai...
0: Molt bé, molt bé. Doncs a mi això, Sir, em recorda els dos grecs que estem fent ara amb el Pere Cultura Clàssica.
1: Com molt això, no? Hauria d'haver escollit anar amb els Latin Kings. Visca Tecno!
0: Xxxt, calla, calla. Va, som la millor classe, però no et preocupis que avui he portat una cosa molt súper. Com serien els déus olímpics en una classe de l'ESO? Doncs jo ho he imaginat així. Hades, el déu que controla l'inframont i té un gos de tres caps. És temut i odiat. Jo crec que a la vida real seria un professor de mates dolent, d'aquells cruels, cruels.
1: Em sona que ho has mencionat a classe. Doncs tenia Hades com a profe de mates no m'agradaria gens, eh?
0: Bé, ara Zeus, a cert. Un dels déus més famosos, el déu de l'aire, la terra i el cel. Té un caràcter orgullós i narcisista. Crec que aquest seria el nen pijo de classe o el popular de l'institut, que d'aquests que són un creguts, no?
1: Sí, sí, sí que ho seria, sí, t'entenc. Doncs va, jo ara us diré el següent. Demeter, la deessa de l'agricultura, que és exigent i molt sobreprotectora amb la seva filla Persèfone. No era la que controlava el canvi de les estacions?
0: Sí, exacte, sí, sí.
1: Jo la imagino com la típica professora que té un alumne favorit i sempre la prova amb bona nota i els altres el suspèn. Vinga, que us foten.
0: Molt bé, aquesta és bona, cert. Te'n saps alguna més?
1: Home, el meu déu preferit, Posidó. Vaja, m'han canviat els gustos. El déu dels mars i els oceans. Té una personalitat una mica violenta, però també reflexiva. Jo crec que seria el liante de la classe, aquell que si hi ha un problema i també hi està involucrat. Bàsicament, un bad boy.
0: Bé, bé. Aquest l'he presentat jo aquesta setmana, la veritat. Bueno, crec que al final els dos grecs són com nosaltres, els humans. Tenen els mateixos defectes.
1: Doncs això, que potser el Pere és l'Hades i no ens ho diu.
0: O potser el seu gos és Zeus, qui sap?
1: O el cervell. Bueno, quines xunteries diem. Millor, passem a les seccions. Va sortir

0: Benvinguts i benvingudes a la sessió, a la secció Tria la teva història.
1: D'acord, d'acord, però de què ens parlaràs avui, Genís?
0: Doncs avui us parlaré sobre una noia anomenada Júlia. Dit això, comencem. Aquesta història comença amb la nostra protagonista, la Júlia, aixecant-se del llit.
2: Ai, quin bon dia fa avui.
0: Ràpidament, la Júlia es va aixecar del llit i va anar al menjador a saludar els seus pares. Però el que la Júlia no s'esperava era no trobar-los enlloc.
2: Hola, per què no hi ha ningú a casa?
0: Què fas? Ah, truques a la teva mare? Bé, t'esperes a casa que vingui algú?
1: Home, la... jo faria la...
3: Sí, la A, sí.
1: És el més típic.
3: Sí, i el que té més possibilitats d'èxit.
1: Clar, molt gràcies.
0: Resposta. Quan agafes el mòbil, se reprodueix un missatge que diu: si vols trobar algú, surt al carrer.
3: Ui.
0: Després d'haver sonat aquest missatge, el mòbil de la Júlia es va apagar.
2: Però per què esperar ara? Aquest trasto. Ara només em queda l'opció de sortir al carrer.
0: Quan la Júlia va sortir al carrer, es va topar amb una persona que li va dir...
4: M'han dit que et doni aquest paper.
0: Quan la Júlia obre el paper, hi ha un missatge que diu: vés a la cafeteria a buscar més respostes.
2: Però què és això?
4: No ho sé, només m'han dit que t'ho doni.
2: Ei, espera, no marxis.
0: Què fas? Ah, persegueixes la persona que t'ha donat el paper buscant més respostes. Bé, no la persegueixes i vas directament a la cafeteria.
1: Jo la persegueixo.
3: Sí.
1: Home, mola més.
3: Home, clar, així, i si no tens opcions, si no l'atrapes, doncs te'n vas a la cafeteria.
1: Així.
0: Quan comences a perseguir aquesta persona, s'adona i tu la perds de vista. Al final, decideixes anar igualment a la cafeteria. Quan arribes a la cafeteria, t'atén un cambrer que et diu...
3: A veure, necessita alguna cosa o què?
2: Sí, algú m'ha dit que vingui aquí a buscar la meva família.
3: Ah, i com vols que t'ajudi?
2: No ho sé. Coneixes aquesta lletra?
3: Doncs sí, la conec. Ah, crec que és d'una cuinera, sí.
0: Què fas? Ah, entres a la cuina a buscar el cuiner? Bé, t'esperes a que el cuiner surti.
1: Home, el vas a buscar, no?
3: Clar, sí, és que si jo fos cuiner no aniria sortint.
0: Quan entres dins de la cuina, et trobes el cuiner amb un ganivet i et diu...
2: Tu, fora d'aquí!
0: I seguidament et llença el ganivet que et passa pel costat de la cara. La Júlia, en veure això, decideix sortir corrent de la cafeteria i se'n va cap a casa seva. En arribar, obre la porta i veu a la seva família que li diu...
4: Per molts anys, Júlia!
2: Què? Però on éreu?
0: Al final, tot havia estat una mena d'escape room en la vida real, com a regal pel seu aniversari. Què us ha semblat aquesta història?
1: Bé, original, no m'esperava.
3: Divertida, sí.
1: No m'esperava al final, la veritat.
3: Ah, jo crec que si fos un aniversari on et llencen un ganivet...
1: Sí, la veritat.
0: Són actors de doblatge, que estan preparats.
3: De doblatge.
1: El ganivet era de goma.
3: Ah, vale.
1: Bé.
0: Bé, doncs fins aquí la nostra secció i ens retrobem la setmana que ve. Adeu.

0: Hola, hola, som els germans Bum Bum i us donem la benvinguda a un nou episodi de Recordem Història, el programa on passem històries curioses del món.
1: El dia d'avui marxem fins a Xile, concretament a la comuna d'independència a Santiago, on uns lladres van voler fer-se els gestos, però els va sortir molt malament.
0: Això promet, Nahuel, què va passar exactament?
1: Doncs mira, tot va començar en una avinguda principal, plena de trànsit, diversos de cotxes s'aturen davant d'un semàfor en vermell. I de sobte, dos individus amb gorra s'acosten per intentar obrir uns dels vehicles.
0: I, uau, i ho aconsegueixen?
1: Bueno, no gaire. Uns dels lladres prova d'obrir la porta del costat de la conductora, però ella, amb sang freda, impressionant, agafa un paraigües que tenia en el seient i comença a repartir cops com si fos una escena d'acció.
0: I el lladre que fa?
1: Hombre, ja. Surt corrent. Clar, però el seu company decideix provar sort per una altra banda del cotxe. Just quan el semàfor es posa en verd, un cotxe que passa no el veu i l'atropella de ple.
0: Ostres, quin desastre, no m'agradaria ser aquest lladre, eh?
1: Bueno, seríem, sí, seríem tu i jo. Bueno, i per si no hi havia prou, una patrulla de policia que passava pel lloc veu tota l'escena i acaba arrestant-los allà mateix.
0: Vaya modus operandi més fallit. Mare meva.
1: Algun comentari sobre això que està passant?
2: Home, t'has fet la broma tu mateix, eh?
1: Sí, sí, sí. No, és que perfectament seríem jo i el Pablo. Imagina't.
0: No, no, Pablo. Però tu series el... No, tu series el que t'atropella.
1: Oh, home! Estàs tu, que jo em quedo ahí. Bueno, sí, sí, el vídeo aquest intent de robatori va córrer per les xarxes socials i va esdevenir viral. Molta gent comentava que era un exemple clar de karma instantani.
0: Doncs mira, una lliçó de vida. Si intentes robar un cotxe al ple dia davant d'un semàfor i a Santiago de Xile, pot ser a causa terra i detingut.
1: Bueno, a mi em roben antes. Abans. Antes. Clar que sí.
0: Doncs fins aquí l'episodi d'avui de Recordem Història.
1: Esperem que s'hagi agradat i que hagueu après que el crim no sempre apaga.
0: Fins la setmana que ve. Adéu!

0: Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts a Esports Estranys, la secció on descobrim esports que ni sabíeu que existien.
1: Exacte, aquí no parlarem de futbol ni de bàsquet, sinó d'esports que es deixaran amb la boca oberta.
0: I avui us portem un que és literalment bèstia.
1: Redoblament de tambor, sisplau.
0: Uskashi! El buskashi és un esport tradicional de l'Àsia Central, molt popular a l'Afganistan, el Tajikistan o el Kazakhstan.
1: El nom vol dir literalment arrossegar la cabra. Sí, sí, una cabra. No és broma, eh?
0: Els jugadors, anomenats chapandas, van a cavall i han d'agafar el cos sense cap d'una cabra o un vedell i portar-lo fins a una zona designada.
1: Una mena de porteria o cistella molt gran.
0: El buskashi és intensíssim. Genets que s'empenyen, cavalls que galopen, pols per tot arreu.
1: I cap àrbitre amb targetes. Aquí el contacte és total. Com el rugby, però amb cavalls i una cabra.
0: També hi poden jugar desenes de genets i les partides poden durar hores o fins i tot dies.
1: A l'Afganistan, aquest esport és gairebé sagrat, és el nacional, i els millors chapandas són com autèntiques estrelles.
0: Els tornejos omplen camps sencers, amb milers de persones mirant, cridant i apostant. És una barreja d'honor, força i tradició.
1: El buskashi ve de fa més de 1000 anys. Els nòmades de l'Àsia Central el feien servir per entrenar-se per la guerra.
0: Amb el temps va evolucionar fins al lloc que coneixem avui en dia. I, tot i les guerres i els canvis polítics, encara és viu i molt respectat.
1: Us atreveria a provar-ho?
2: Sí.
3: No. Però, a veure, a mi no m'ha quedat clar. O sigui, agafen la cabra i la arrosseguen pel terra?
2: No. No, a veure, vam veure el vídeo... El Pere ens va fer l'honor d'ensenyar-nos a classe un vídeo per ensenyar-nos el polo dels que no són rics. I aleshores... home, és curiós perquè agafen una cabra i... se l'agafen i l'han de llençar com si fos una canasta a la cabra.
3: Pobre llavors... cabra, no.
2: Està morta.
3: Ah,
2: crec,
3: vale.
2: Crec.
1: Sí, està morta.
3: Dic,
1: està
3: si
1: morta.
3: Està viva,
2: la oh, cabra... Estaria divertit, però...
3: La cabra sent avió.
2: Però han d'anar perquè... protegits.
3: Sí, perquè... Li cau una cabra sobre el cap a algú i... Allò...
1: Doncs fins aquí la secció d'avui.
0: Ens retrobem divendres vinent amb un altre esport tan estrany com espectacular.
1: Això ha estat Esports Estranys. Yeah.

0: benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més políglota de l'edat del pavó, liderada per mi, la Txell.
1: I per mi, la Raihana. Avui us portem un nou idioma, la mar d'interessant, escollit per el mateix Pere.
0: Així que si teniu alguna queixa sobre l'idioma que hem triat, a nosaltres no ens digueu res.
1: Al cap i a la fi, nosaltres només fem la feina que ens toca. Però bé,
0: dit això, comencem la secció.
1: La frase que us portem avui és... Shang Hiu.
0: Algú sabria dir de quin idioma pot ser?
2: Oh.
1: O xinès? O vietnamita?
2: Xinès seria massa evident.
1: No.
2: El Pere no posaria una secció només de xinès. Ha de ser alguna cosa com més rebuscada.
1: Vietnamita. Hi ha un idioma?
2: Sí,
1: pues
2: però...
1: Aquest. Jo dic aquest.
2: Espera-te. Oh.
1: Jo dic aquest.
2: No, no, no.
1: No, no, jo dic aquest.
2: Jo... és jugar-me-la, però... No, nepalinos són així... No, no, no, no, no, és que no pot ser nepalí. Una llengua del Tibet. Va, una llengua del Tibet.
1: Doncs l'idioma era el...
0: Siamès.
2: Ostres, l'ha cagat.
1: Ara toca saber què significa. Algú té alguna idea de què pot significar Shang Hiu?
3: Pues Shang Hiu.
1: Òbviament.
2: No bona pronúncia, eh?
1: Traducit.
2: A veure, la setmana passada va ser...
1: Hola.
2: No, no.
1: L'edat del pavo.
2: L'edat del pavo.
1: Micròfon.
2: No sé.
1: Así es.
2: Parlar de la ràdio, jo què sé.
0: Doncs aquesta frase vol dir... Tinc gana.
1: Ah. Jo, a l'última hora del col·le... Xavio, Xavio, Xavio. Serà el meu codi secret a partir d'ara. I ara, on creieu que es parla aquest idioma?
0: Doncs el siamè...
1: Tinc que escoger.
0: Perdó.
1: On es parla?
2: On es parla? Uf. A veure, Siam, com a país, avui en dia no existeix. Sinó que és un... No existeix Siam, crec. Per tant, està al sud-est asiàtic molt a prop de Myanmar i Tailàndia.
1: Jo no ho sé, jo em fio de la Sier.
2: Ben a prop de Vietnam, no sé, no és Laos, no ho sé.
1: Jo he fet la secció i no estic entenent res.
0: No, la veritat. És
2: sud-est asiàtic. I l'antiga Indoxina, però no sé on.
0: Doncs el siamès, també conegut com el tailandès, es parla a Tailàndia, amb més de 69 milions d'habitants natius.
1: Aquest idioma forma part de la família Takadai, una família lingüística del sud-est asiàtic.
0: És una antiga família de llengües anomenada Tai, que es parlava fa molts segles al sud de la Xina.
1: De mica en mica, el llenguatge va anar canviant i barrejant-se amb idiomes veïns com...
0: el xamer... de Cambodja o el palí i el sànscrit, que provenia de l'Índia. A causa de la religió budista i la història del país.
1: Per això, el tailandès té paraules molt antigues, una escriptura molt especial i diferents tons.
0: És a dir, que el significat d'una paraula pot canviar segons com la diguis.
1: Per exemple, la paraula ma. Segons com la pronuncis, pot dir bani, cavall o mare.
0: Doncs ja hem acabat la secció. Què us ha semblat? L'idioma d'aquesta setmana us ha semblat més difícil de la setmana passada?
2: Quin era el de la setmana passada?
4: No me'n recordo.
1: A Noruec.
2: Noruec. Noruec és molt xungo, eh? Però...
1: Home, i això? Jo seria...
2: És que no té un diccionari... No té un alfabet diferent?
0: Sí, sí.
2: Jo, aleshores, Noruec té alguns signes, alguns accents diferents, però jo crec que aquest és més complicat.
1: Sí. Bé, doncs ens veiem la setmana vinent.
0: La con. Vol dir adéu en siamès.
1: O tailandès, que és el mateix.

0: Hola a tothom, som la Sara i l'Helena i us donem la benvinguda a la nostra secció. A què juguem?
1: On us explicarem jocs per jugar quan teniu un llarg viatge o no sabeu què fer.
2: Això ja ho sabíem, noies. Quin joc ens heu portat avui?
0: El joc d'avui s'anomena Manuela Loquela.
3: El nom és curiós, però bé, ja ens explicarà per què, no?
2: Vinga, va, explica-nos de què va.
1: El joc consisteix a fer-se preguntes per torns i respondre amb qualsevol cosa que no tingui sentit.
0: Per exemple, Joana, quan queda de programa, i la Joana respon, m'he menjat una botifarra.
2: Ah, doncs sí, avui sí, al migdia.
3: Oh, sembla divertit.
2: Avui riurem bastant.
1: Segur que sí, però voleu jugar?
2: Vinga, provem-ho, que en tinc ganes.
3: A veure, qui comença?
2: Acier, jo.
3: Va.
2: Acier, has suspès l'examen de mates?
3: Ha sortit el sol molt aviat, no? Sara, què opines de les noves seccions?
1: Avui he anat a la granja.
3: Ah?
0: Que interessant.
2: Ara tu, Sara, pregunta tu.
1: Helena, avui has cagat.
0: Avui m'ha encantat el programa, sí. Joana, d'on és aquesta samarreta?
2: Sí, avui he fet el llit pel matí. Bueno.
4: Bueno, sí. Una versió més extrema.
3: Va, vinga, va, sí.
2: Com, però...
3: Rara. Molt rara.
2: Vale, va. Acier. Ai, què pregunto jo ara? No sé què preguntar-te.
0: Si voleu, podeu...
2: Sí, va, Genís. Algú de la taula que tingui
0: sí.
2: Alguna pregunta.
3: Què tal l'ascensió al Kilimanjaro, Joana?
0: Què collons?
2: Què?
0: Què és això?
3: Una muntanya.
2: Molt xulo el teu llibre, molt xulo.
3: Ah, gràcies.
4: Més extrem, encara.
2: No sé què dir, però...
5: Quina forma té la teva caca pels matins?
1: Ala!
3: Va, Sara, aquesta. Quina forma té la teva caca pels matins?
1: I ara què et dic?
4: Hipotenusa de 4.
2: Vale, va.
3: Doncs seguim.
4: Vinga, va.
1: Joana. Saps quants metres d'altura té el Mont Everest?
2: Subjecte i predicat.
4: Clàudia, t'agrada treure't moquillos?
2: Sí, les parets són de color vermell.
3: Genís, què tal l'excursió al llac de Banyoles?
6: Què? 27 de desembre.
4: Fum.
2: Ruth, em compraràs colònies pel viatge de fi de curs?
7: L'Helena no s'ha pentinat.
1: Ala!
2: Una mica indirecte, això, potser.
4: Genís, et fan por dels peus?
6: El JL m'ha suspès.
0: Crec que és real. T'has rentat les orelles?
7: Faig 43.
2: Ala!
5: Jo faig 42.
3: Una pregunta als tècnics, no?
4: Sí.
0: Va.
4: Sí. Que posin un efecte de so. Sí.
2: Va. Què els hi preguntem?
0: Uau.
3: Com es diu la seva tia àvia?
8: Visca el Barça.
4: Álvaro, el desodorant de xoriço, on l'has comprat?
9: Vaig anar a Xina.
2: Això de desodorant de xoriço sona bé.
0: Com que sona bé?
3: Desodorant de xoriço?
2: Que broma. És sota les primeres que amb les olors no puc. Però bueno.
4: Explica't.
2: No, que em tira molt enrere. Inclús amb... Sí, amb la meva i amb les altres.
4: Però la teva personal o la de...
2: Totes.
3: He vist que al guió teníem la idea d'inventar un nou joc.
1: Sí.
3: De veritat que sí. Per què no inventem olors de desodorant?
2: Vinga, ara ho has dit tu, comences tu.
0: Em sembla bé, però de xoriço no, vale?
3: No.
2: No, val de tot, aquí.
4: De xuxo de Girona.
2: El otro.
3: En honor a la nostra professora de català, a croissants de crema catalana.
2: Ah, vale. Jo, olor a espinacs.
0: Ara.
8: Ai.
2: No sé què olora.
0: I a salmó?
2: Ai.
0: Ai. Seria molt fastigós. Ai.
3: Salmó amb formatge blau.
0: Ai,
8: ai, no!
4: Sembla el joc de la setmana passada.
3: Sí.
8: Ja.
4: Les famoses receptes de...
0: Ai, sí.
3: Doncs el meu pare menja això, eh?
0: Hòstia.
3: Salmó amb formatge blau.
0: Què, us va agradar el joc de la setmana passada?
3: Sí.
2: És que... Desodorant amb olor a sushi.
3: Llibre bé i condimentat amb pebre.
0: No sé sobre aquest, però el del sushi i la Txell crec que se'l menjaria, eh?
8: Jo crec que sí, eh?
2: Vale, el xuparia.
3: La pregunta és, de què són els olors del desodorant?
0: Hòstia.
3: Com fan les olors del desodorant?
2: Amb químic, amb què ho han de fer?
3: Sí, sí, però...
5: Jo sé que hi ha desodorant sabor, tipus no sabor.
10: Olor amb galeta i xocolata i vainilla. I...
3: Mm.
10: Sí, clar, llavors aixeques la Txella i t'olora a suor amb galeta.
0: Ai, ai,
3: en teoria tapa el suor, no?
0: Depèn.
3: I no podríem vendre com una peça de roba per cobrir la Txella que fes olor?
0: Sí, o que portés desodorant ja de per si. Perquè hi ha molta gent que no l'utilitza.
3: Com un pegat,
0: i...
3: com un pegat de nicotina.
2: No, hi ha gent que educació física es passa una sola toallita per tot el cos i comencen des de baix.
8: No.
2: És molt fastigós.
8: Bueno, ja
3: la pregunta és, però nois o noies?
2: No ho he vist.
3: Ah, vale.
2: I prefereixo no veure.
8: No. Hi ha gent que, o sigui, sua... I llavors, en vez de dutxar-se, es posen un
2: 3
8: pot de colònia
2: sí.
8: I surt.
2: Ja.
4: Fa el pot de...
2: O de cagar. Pues sí, pues sí.
0: Vale.
2: Bueno.
0: Fins al pròxim programa de Què juguem?
1: On la diversió mai descansa.
3: I ara? Ara?
2: Ara
3: us deixem amb les notícies. Però, evidentment, estimats oients... Vale, sí, compreu les nostres colònies. Ens deixem amb les notícies.
11: Festa Major 2026.
12: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio, Ràdio Mollet.
11: Festa Major 2026.
13: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
14: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
15: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
16: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. A Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
17: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
18: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
17: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
19: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
20: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
21: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
22: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
23: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
16: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Doncs bé, doncs ja tornem després de publicitat amb l'edat del pavo, noies.
1: Exacte, però què ens has portat ara, Sir?
2: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia...
0: Doncs bé, perdoneu-me, senyor, perquè he pecat.
1: Crec que no es diu així, sí.
0: Tant me fa, Joana, no em tallis el rotllo tècnic, va, el trac, vinga, va.
2: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre...
0: Doncs bé, dimarts passat no sabia què fer amb el guió i era a la biblioteca. No tenia la contrasenya del meu carnet de la biblioteca i no vaig poder connectar-me a internet.
1: Bueno, ja sabem el còctel, no? Ser més sense idees és igual a guió estrany.
0: Bé, doncs com que estava pensant, vaig decidir explicar-vos una història meva molt mítica que em va passar... La biblioteca!
3: Oh, que excitant!
1: Increïble!
4: Fascinant!
3: Estimulant!
4: Creatiu!
3: Fervorós!
0: Ja val la conya, Nahuel. Segur que no saps ni què significa fervorós, eh?
3: Sí. Ja, fabulós, fervorós, fervolulant.
0: Bueno, jo no vaig dir, però crec que no és una conjugació. Oh. Bueno, comença la meva història, va. Fa 2 anys jo tenia un examen de natus mega difícil. Estava estudiant a la Biblio i com que estava mega motivat vaig decidir anar a la secció d'adults.
1: Uau, és de fet el meu objectiu en aquesta vida.
0: Total, que jo vaig estudiar-me les fórmules de velocitat, pes i coses així. Fins i tot vaig agafar-me un llibre de psicologia sobre mapes mentals per fer que el meu subconscient se'l mengés amb els ulls.
1: No, seria amb la sinapsi.
0: Bueno, da igual, no puc dir res, perquè el meu examen va ser un cagarro. Però jo no ho sabia, anava pel 10, estudiant com un boig. Deu ser perquè tenia al costat un tio que feia integrals i em vaig flipar una mica.
1: Inte què?
5: Galetes integrals, Joana. Que han posat un nou forn a la Biblios, ja saps, de blat i fruits secs.
0: Gràcies, Genís, per la teva explicació culinària. Doncs jo estava escrivint en les fórmules al repasset de la Nuri, ja sabeu, aquell paper on fot 20 papers en un, i de sobte em ve una senyora bibliotecària i em diu...
1: Nen, tu tens 14 anys?
0: Jo clar, vaig dir que no, perquè anava a segon d'ESO, i sabeu què? Doncs que em van fotre fora de la sala.
1: Oh.
0: Oh. Va. Bueno, és que no funciona el track, no? Dona, no importa. Perquè me'n vaig anar a la sala infantil rumiant una possible venjança. Els ulls em ploraven de l'odi. Era discriminació per edat. Quantes vegades hi ha penya que va a la Biblio a escoltar Spotify i els deixen allà tan crins?
1: Doncs ben poca, Sier, ben poca.
0: Buah, tant me fa, perquè des d'aleshores vaig maquinar una idea diabòlica. Sense permís, paper reciclat de la biblioteca, vaig començar a escriure una carta on criticava la societat, el sistema, la biblioteca i aquella bibliotecària que m'havia fet fora. I quan vaig acabar d'escriure aquell monstre de la justícia, aquell fiura de la discriminació per edat, el vaig amagar dins del llibre L'origen de les espècies, un llibre immillorable per demostrar que certs individus van deixar d'evolucionar fa milions d'anys.
1: I si ningú va agafar el llibre?
0: Qui sap? Encara no m'he atrevit a comprovar si el paper segueix el llibre.
1: Bueno, cert, doncs ha estat una història estimulant.
3: Entretinguda.
1: Venjativa.
3: Curiosa.
1: Original.
0: I boja. Teniu raó, Nahuel i Joana, molt boja. Però per un cop, real. I ara passem a les seccions.

0: nois, com esteu? Nosaltres bastant bé, la veritat. Aquesta setmana ha estat tranquil·leta.
1: Parla per tu. Jo estic que caic morta de son.
0: Júlia, tu sempre estàs cansada.
1: Potser, però avui encara més, eh? Bé, anem per feina.
2: Tin, tin, tin, tin, tin.
0: Avui no venim amb una història d'assassins xalats de l'olla. No, no, perquè si no tothom pensaria que som psicòpates.
1: En resum, avui fem el manual de com ser el pitjor assassí en sèrie del món. Spoiler, no és ni el Pablo ni el Nahuel.
0: I per això tenim el Ramon Oliva Márquez, també conegut com el Monchito. Va néixer el 1935 a Madrid, fill d'una família pobra i sense calés no va poder anar a l'escola.
1: Així que tot el dia a carrer, jocs amb altres nens.
0: I li va coincidir amb la Guerra Civil.
1: Cert, però no va ser això el que el va fer assassí. Era petit i no va patir gaire.
0: Sí que el va afectar la postguerra, la pobresa, el menjar escàs...
1: I això li va passar factura. De gran es va quedar menudet. Intentava aprendre un ofici per ajudar a casa, però li era molt difícil.
0: L'única cosa que sabia fer era tocar l'acordió. Al seu barri, tots els nens robaven per aconseguir diners.
1: Però ell va aconseguir feina. Pintor, escombraire...
0: Les feines no li duraven gaire.
1: Perquè era molt mandrós.
0: Però tot va canviar quan va conèixer la Lisa. Més endavant, la seva xicota.
1: Va decidir tenir una vida honrada.
0: Va començar a treballar de mecànic.
1: I estalviar per comprar-li un anell de compromís.
0: Però la vida va fer un gir inesperat. Deixa la feina, no vol llevar-se d'hora i, a més, l'Alisa queda embarassada.
1: Han d'avançar la boda i Monchito ha de pensar com pagar l'avançament sense feina.
0: I pensa, bé, seguiré el meu antic cap.
1: Per què creieu que el persegueix?
0: Sí, per memoritzar horaris i robar-li.
1: Després de setmanes estudiant-ho, decideix que ja és el dia.
0: El Monchito va cap al pis del seu cap, però topa amb el porter.
1: S'ha inventat una excusa i diu que és un amic que vol fer-li una sorpresa. I passa.

0: sorpresa, la dona del seu cap hi és. Llavors decideix entrar i matar-la. Sense testimonis. I ho fa. Entra, la mata i se'n va tan tranquil. Tant que fins i tot para per fer un cafè abans d'anar-se a casa. Però no li surt gaire bé. Dos dies després entren a casa seva i arresten a la Lisa, al sogre i a ell. La veritat, no tenia gaire sentit matar la dona quan el porter l'havia vist perfectament. Però el que em fa gràcia, troben els diners robats, un conjunt de llençols per a la Lisa i l'acordió comprat amb els diners robats. Finalment, judici, declarat culpable i pena de mort. Però el senyor que havia de preparar la màquina estava borratxo. I ho va fer malament. Van tardar 15 minuts en matar el Monchito.
1: Pobre Monchito, però bueno, pobre potser també.
0: Creieu que el càstig era just?
1: Mira, jo me recordo primer d'això que la sèrie i jo vam fer un debat de la pena de mort.
2: Sí.
1: No sé si jo...
2: És molt complicat defensar-la.
1: Ja, sí.
2: Bueno, però potser el millor argument és ojo por ojo, diente por diente del codi de Murabi i ja està.
1: Sí, sí.
2: No, però a veure, 15 minuts, és exagerat, eh?
1: Sí, sí, sí, la veritat, és patiment.
0: Bé, això ha estat tot per avui. Ens veiem la setmana vinent.

0: 32.
1: Què tal? Com us ha anat la setmana?
0: Bé, tranquil·la, sí. Normaleta.
1: Quin error.
0: Doncs la veritat és que nosaltres estem molt cansades.
2: Sí, sí, la veritat és que no ens deixen descansar. Jo mai havia estudiat tant ni havia fet tants deures en tota la meva vida.
1: Bueno, Joana, ho teu, cal dir que és un cas a part, eh? Jo mai t'havia vist fent tants deures.
0: Però és que té tota la raó, o sigui, des de quan ens posen deures cada dia de cada assignatura?
2: Bueno, el cas és que ara mirem enrere i hi ha moltes coses que abans ens queixàvem, però que ara donaríem el que fos perquè ens tornessin a passar.
1: A veure, jo sincerament estic bastant bé.
0: A veure, totes estem molt bé on estem, però res és comparable amb l'ESO. Obre'ns una mica el teu cor, Emma, i sigues sincera.
2: Bueno, sabem que el batxillerat és una època difícil, s'ha d'estudiar molt i pràcticament et quedes sense vida social.
1: La cosa és que, tot i que ho teníem ja assumit, ha resultat ser molt pitjor.
0: Exacte. Bé, noies, hem de dir que és el que trobem més a faltar del CEM i de l'ESO.
2: Bueno, hi ha una cosa bastant clara, que són els mestres.
1: El canvi del CEM a altres instituts es nota moltíssim. Bàsicament perquè el CEM, com és petit, doncs tothom es coneix entre si.
0: I, a veure, també ens cuidaven molt més, es preocupaven per nosaltres contínuament i almenys se'n recordaven dels nostres noms.
2: A veure, que... No, és que aquí hi ha una cosa escrita, no estic tan d'acord. O sigui, no és tan bèstia, però sí, és veritat que hi ha alguns professors

0: pues...
1: I el pitjor és les coses que fem. O sigui, abans fèiem un montón de coses i ara no fem quasi res. Sí, fins i tot hem de fer nosaltres les classes de tipus els professors, que està guai, però...
2: I bueno, per això jo també tinc l'hora del pati per dutxar-me i això, canviar-me. No com vosaltres.
0: Ja, la veritat. Tens una sort, mala meva. Al nostre institut es pensa que només per obligar-nos a canviar-nos la samarreta a la classe no fa olor de so, o sigui...
1: Home, però és que és molt impossible que no faci olor de so quan som 38 persones fotudes en una classe.
0: Ja, tio.
1: 38 que no calen les taules.
0: Elles però... són 38 i nosaltres som 35.
3: Són moltes persones, és que és un estrès, deu ser això.
2: Nosaltres som 24.
0: Hola, tio.
1: Sí, aquí.
2: Bueno, i una altra cosa així també diferent és el tema de l'organització.
0: A veure, nosaltres no tenim una mala organització a l'Insti. Dubto que tu la tinguis, la veritat.
1: Que no, tia, que es refereix a l'organització d'exàmens i tot això, que és molt diferent.
0: Vale, sí. Me'n recordo que el primer dia, una de les primeres coses que ens van dir va ser, però bueno, nois, no us preocupeu, que no ens deixen posar més de 3 exàmens per dia. O sigui,
2: bo, sí.
0: Més de 3 exàmens.
2: Com si fossin pocs, saps?
0: Sí. No puc més.
1: I clar, doncs abans ens ficaven un examen per dia i ja està. Parlaven els mestres, s'organitzaven entre ells, no és com ara que competeixen entre ells per veure qui fica abans la data de l'examen.
0: No.
1: Ja està ocupat.
0: El primer dia d'anglès ens van donar una fitxa i ficaven ja tots els exàmens.
1: Sí.
0: Tots, de tot el curs. Sí, però bueno. Crec que una cosa bastant important que jo almenys trobo a faltar és que al ser només una classe ens coneixeríem tots i érem doncs, més propers.
2: Ara, al ser dues o tres, depenent de l'institut, no tens prou temps per parlar amb tothom i pues, decidir amb quines persones et pots portar millor o això, no?
1: Però bueno, en veritat, no està tan malament perquè abans pues, eres una classe, 30 persones i si s'enfadaven entre ells, madre mía, la que se liava.
0: Hola, és veritat. Però així tot, després de 4 anys, ho trobo molt a faltar. Ja era la nostra rutina.
2: A veure, noies... Vosaltres que sou al CEM, què creieu?
0: Bueno, noies i nois, sí, vale?
2: Noies i
0: així. I
2: tothom el que està a la taula pot opinar. Què creieu que serà el que més trobareu a falta?
3: El que heu dit, bàsicament.
4: Profes.
3: Sí, la veritat.
4: Sí, no?
3: Jo crec que aquí també, com els ser poquets a cada classe, ens coneixen més a fons a tots.
5: No, i que hi ha com molt les... línia dels 4 cursos.
1: Ah, sí, això és una cosa que es nota molt, en plan, en els altres instituts pregunta si coneixes algú, i diu, ah, no, si no ho coneixen ni entra del mateix curs.
0: No, real.
4: Ja. Yeah. Bueno, també fem moltes classes partides, ara quart, està bé. Bueno, perquè és un profe per... Bueno, jo tinc profe per 12 persones o menys en dues classes, és
3: sí,
4: a dir.
3: Sí.
0: Està bé, això.
3: Clar. La veritat és que a mi se'm fa molt més fàcil quan som poca gent a classe.
4: Clar. És que fins i tot en mates que se'n van 6 o 7 persones només, però és que es nota molt.
0: Pues imagineu-vos fer mates a 35 persones.
2: Jo no sé com podeu fer classe amb tanta gent, o sigui...
1: Tens que 38
0: persones. A veure, hem començat així, per tant, ja estem acostumades.
1: Ja, mira, no es nota, eh? Jo paro a pensar i digo, hòstia, si som 30 avui, però... No es nota, en veritat.
4: Ja. Però s'anirà ja anant la gent.
2: Jo ho noto molt perquè...
1: Això diuen, però...
2: Que són menys perquè allà tothom... O sigui, si fas una mica de soroll, depèn del moment ja és com que et sent tothom, saps?
0: Ja.
2: No hi ha com el típic... xiu-xigueix a baix, saps? Que tothom està parlant amb el del costat.
0: No, perquè encara no s'ho agafa
1: confiança. A la meva
0: classe sí.
1: A la meva classe sí.
0: I no hi ha el típic xiu-xigueix, la gent crida. Per parlar. Es criant d'una punta a l'altra.
4: Bueno, com a la nostra. Que gent s'han papers i tot.
0: Però és més petita la classe, saps? La nostra és el
3: doble. No, al migdia, quan tornes a la tarda, entres i
4: semblen zombis.
3: De calor.
4: No, no, i semblen zombis. Es queden estirats a les taules, mirant el mòbil, agafen l'ordinador i miren la Fórmula 1 i coses així. Hosti, és molt estrany.
1: Bueno, jo, com heu dit... De mestres trobo molt a faltar el Pere, el llatí, a cultura clàssica, que la diferència es nota molt. I també al José Luis.
0: Lo lleva el corazón.
1: Que tot i que no faci mates, pues, el trobo a faltar.
0: Doncs, i ara per la vostra salut mental us donarem un mini consellet.
2: Tornem amb la nostra secció de l'any passat, així, un consell.
1: Sí, i és aquest. Que si avui en dia, vale, els cicles estan molt bé. O sigui, hi ha cicles de moltes coses.
0: De mil coses.
2: De tot el que us podeu imaginar, hi ha cicles.
0: Cicles, eh? Cicles, graus, vale?
1: Sí, llavors, si no teniu clar què fer, aneu al cicle.
0: O sigui, no us compliqueu, vale? No penseu una altra cosa que no sigui cicle, si no teniu...
1: Bueno, no, és que en veritat, això és molt contradictori, eh?
4: Sí,
1: perquè
4: una mica,
1: si no?
4: No
1: saps què fer, és més fàcil fer batxillerat.
0: Ja, però després...
1: Vale, o sigui,

0: després ja tens 2 anys per pensar-t'ho, perquè o sigui, si tens clar què fer, fes cicle, però si no, no.
1: Bueno, no sigueu tan ignorants com nosaltres, que hem anat pel camí més complicat a venir 500.000 de cicles a la nostra disposició.
2: Així que si no voleu acabar estirant-vos dels cabells a casa perquè no tenim temps per sortir i fer res...
1: No, no feu batxi!
0: I amb això, marxem.
1: Ens veiem la setmana que ve.
0: Adeu!
3: I si no m'estima, cagar la vida, cagar la vida.
4: Camioneres amunt, Don Chugorri, que estem aquí a la fresca.
5: T'espero.
6: Hola, ja estem aquí una setmana més a Hits que falten. Avui us parlaré d'un artista que vaig escoltar poc i que està triomfant poc a poc amb el dembow català. Té cançons molt ballapes i enganxoses.
7: Arribant al pari amb un blu 2090. Sé que porta cua de dimoni, tot i que vagi de santa.
6: T'he de dir que no m'agrada, vale? I ara no la meva opinió. Aquesta cançó és del Quimo, que en realitat es diu Quim Meléndez Morales, i és un dels temes més coneguts. És perfecte per animar qualsevol festa. El Quimo és un artista emergent que combina ritmes tradicionals d'en dembow amb un toc molt modern, fresc i juvenil.

0: Pot fer a YouTube ja acumula moltes reproduccions i cada single que creu com Clary Paltetio amb Young Rockstar es converteix ràpidament en un petit hit entre els joves. Tot i que encara no hi ha molta informació sobre la seva vida personal, el que sí sabem és que la seva música enganxa moltíssim.
1: Jo no diria que fos un temacle, però es pot ballar, sí.
2: Ui, sí, a mi m'encanta per un dia de FM amb els teus amics, clar que sí.
1: Jo no ho sé!
2: M'encanta.
0: A més, el Quimo ja ha fet col·laboracions amb artistes com Fortu i Hati.
2: Claro. Generador de nombres aleatorios.
1: No, sembla el nom d'una xutxa.
3: Què dius?
0: Sí. I cada single que llança té un estil molt diferent, però sempre molt reconeixible. Aquesta manera de barrejar sons tradicionals i moderns és el que fa destacar dins de la nova generació del tambor català. Des que jo vull conèixer tu i no ningú més, sempre que vas fer-ho. També ha publicat altres singles com Dopamina o Ja no vol amor, que demostren que no només fa música per ballar, sinó que també pot crear cançons amb lletres més emotives i properes.
1: Quina lletra més emotiva.
2: M'encanta el toc tradicional.
0: La veritat és que encara és una artista jove i emergent, però si continua així, tampoc el barom ben aviat a les playlists molt, molt importants i amb molta més la percussió.
3: Música country.
2: Bueno.
0: Espero que us hagi agradat d'escriure el Quimo i si us ha enganxat el seu estil, no deixeu de seguir-lo a Spotify i a YouTube per escoltar els seus nous llançaments. Adeu!

0: Doncs ja estem arribant al final, oients!
1: Sí, tercer programa en una temporada que ha començat prou bé.
0: Efectivament, ara per acabar havia pensat en fer una mica de còpia de la secció que fa la Laïts, però posar música de qualitat, ja sabeu que el que posa doncs és senzill, però més adequat per nens petits. Ara comencem amb la bona música.
2: Insinues que no és bona música?
0: Entre tu i jo, Alaitz, els tios d'aquests d'Operació Triunfo són més dolents que la iaia de la Rosalía amb autotune cantant amb el Bizarrap.
1: A veure, Asier, acabes de generar lleus discrepàncies, Asier.
0: Doncs per una persona del plató. Doncs tant me fa, orelles que no senten heavy que poso. Comencem amb TT34.
1: A l'Asier s'ho estava
3: odint. Està motivat.
4: Top!
0: Aquesta meravellosa ballada és del grup de Meta i de Bielorússia, TT34, famós per les seves lletres polèmiques. Encara que no s'ha acabat d'escoltar molt bé, la cançó és una balada en bielorrús, que comença després d'aquest meravellós riff.
1: A veure, balada con lo que empieza no
0: comença
1: molt bé,
0: cantant bielorrús, oh, és com un orgasme d'oïda. És SMR,
1: com es diu. El teu vocabulari va evolucionant.
0: És meravellós. Bueno, i ara escoltem una banda d'Indonèsia, Tenggorak, que amb Conflict ens presenta una oferta molt innovadora.
2: Que no arranca la moto, que no arranca.
1: Tassier, m'encanta aquesta banda innovadora.
0: Bueno, jo no he escoltat. Però on està la banda?
1: Aquí, la motillo.
3: Ha sigut la millor cançó que he escoltat mai. Us ho he de dir.
0: No, però què ha passat amb el track?
1: Bueno,
0: sembla que no tenim la Conflict, que és una cançó d'aquesta banda de Jakarta, amb 30 anys d'història, que explora gèneres poc coneguts com el death metal i el grindcore.
1: Bueno.
0: En teoria és una cançó d'Indonèsia. Bueno, sí.
1: Si la proves a cantar, a veure què passa.
2: A veure,
0: canta-la!
1: No
0: sé indonèsia.
1: Canta-la!
0: No ho sé, tu la vaig escurir ahir. Bueno, per aquí... està molt bé, està molt bé. Us recomano que la poseu a Spotify, si no teniu res a fer. Per acabar, sentirem el tema de Crack Dust, una banda de Botswana de death metal, Deranged Psychopath. Aquesta banda és coneguda per tempos lents però intensos i la veu terrorífica del vocalista i guitarrista Ross.

0: Increïble, increïble, meravellós, la veu del vocalista i guitarrista Roz, que no he pogut escoltar, però... Quin... Increïble, increïble. Com heu pogut comprovar, té una veu impressionant i, bueno, es deu fer molt de mal a les cordes vocals. Vale, sí, doncs ara que el nostre seccionista Lights opini, perquè crec que el que acabem d'escoltar es diu música i de la bona, no Operación Triunfo.
1: Operación Triunfo és mi religión.
0: Ara...
1: Imperi Romà.
2: T'ho he deixat clar, eh, Acier.
1: Imperi Romà.
0: Tant me fa. Això és bona música.
1: Voto cada dia. Voto cada dia. Em veig en directe cada dia.
0: Molt bé, a la Itz. Però...
1: Tot i soc gran fan. I això és música.
0: Clar que sí, Pere, clar que sí. Mira, això ho vaig dir una vegada al cole, que les mosques volin al costat d'un cagarro no significa que el cagarro sigui bo.
2: Bueno,
0: i ara, adéu, els nostres oients, ens veiem la setmana que ve!

0: Sabies que...
1: A Kelso Dunes, als Estats Units, hi ha unes dunes conegudes com a dunes cantores. Quan una gran quantitat de sorra llisca pendent avall, es produeix un so greu i profund que pot durar diversos segons. Aquest fenomen no té res de sobrenatural. Perquè es produeixi, els grans de sorra han de tenir una mida molt semblant, estar extremadament secs i lliscar tots alhora. Quan això passa, milions de grans vibren de manera sincronitzada i generen una ona sonora prou potent perquè es pugui sentir a diversos quilòmetres de distància. El més curiós és que només unes poques desenes de dunes al món tenen les característiques necessàries per cantar. Si la sorra s'humiteja o es barreja amb grans de mides diferents, el fenomen desapareix completament. Els científics encara investiguen alguns detalls del mecanisme exacte que sincronitza tantes partícules al mateix temps, però saben que és una combinació molt delicada de física, fricció i acústica.

0: Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. La setmana passada us vaig dir que avui parlaríem del mínim que cal portar a la motxilla, per tal de poder sortir d'algun merder amb dignitat. Bé, amb la màxima dignitat possible. Això és una minillista que en cap cas substitueix el material que cal portar segons l'estació de l'any. A l'estiu calor, a la tardor pot ploure, a l'hivern fa un fred que pela i a la primavera, doncs una mica de tot. Ja sabeu, barret pel sol, roba de recanvi, sac o llençol si aneu de refugi, jaqueta o paravent, folre polar, guants i, per si plou, jaqueta i pantaló impermeable. Personalment, desaconsello les capelines. Acabes mullat igualment i en terreny complicat, més que ajudar, molesten. Entre altres coses, perquè si tens una grimpada, te la vas trepitjant per tot arreu. A més, avui en dia totes les motxilles porten funda impermeable. Per tant, no cal que la funció de la capelina de tapar la motxilla deixa d'existir. Bé, jo us puc explicar que fa anys el que fèiem quan plovia molt, per exemple, amb un xàfec de tarda d'estiu, doncs el que fèiem és que ens ho traiem tot, ens deixàvem la samarreta, ficàvem la roba dintre d'una bossa de plàstic, ens posàvem el barret perquè la pluja no ens molestés a la cara, i quan arribàvem al refugi, doncs traiem la roba seca, ens la posàvem i tan feliços. Bé, fins aquí la introducció. Ara anem al que és important. El material que mai, mai s'ha de quedar a casa. La primera de totes és la frontal. Encara que sortiu per una matinal, mai se sap el que pot passar i us pot estalviar haver d'anar a les palpentes si us fa fosc. I també, important, serveix per senyalitzar la vostra posició en cas de rescat. I, a més, si afegiu unes piles de recanvi, millor encara. El segon element és la manta tèrmica, un full molt lleuger de polietilè. Pesa molt poc i ocupa poquíssim. I no exagero, us pot salvar la vida. El següent seria un parell de guants lleugers de seda. No pesa, no ocupa enlloc i amb un canvi sobtat de temps s'agraeixen molt. L'altre és aigua. Una ampolla o cantimplora amb un mínim de 3 quarts de litre. Això és a banda del Camelback o de la cantimplora de litre i mig que pugueu portar per ús normal. Això és per tenir una reserva d'aigua que us pot fer falta en un moment donat. Després, pel que fa a menjar, a part del bocata o del que porteu, un parell de barretes energètiques poden marcar la diferència. I, finalment, una petita navalla i unes quantes tirites. No ocupen res i poden ser molt útils. Tot això, a part, diguem-ne, del que és l'ampolla de 3 quarts de litre d'aigua, es pot guardar en una petita bossa de plàstic que va a parar a la pataca de la motxilla. Fins aquí el comentari d'avui. Us haig de dir que la setmana que ve parlarem dels mitjons i de les botes.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. En aquest capítol parlarem d'un artista que amb només 16 anys ja havia captat l'atenció del món amb la seva veu diferent i inconfusible, amb una mirada crítica i una sensibilitat poc habitual dins del món més pop. Cantant, compositora i narradora d'emocions complexes, Lord s'ha consolidat com una de les figures més singulars de la seva generació. Amb el seu àlbum titulat Melodrama i publicat l'any 2017, la nostra artista ens obre les portes a un univers intens i emocional que gira al voltant d'una sola nit, però també de tot el que per ella representa: l'amor, la ruptura, la festa, la solitud i la reconstrucció personal. És un disc que combina una producció electrònica sofisticada en moments més íntims i despullats, creant així un contrast constant entre eufòria i vulnerabilitat. Al llarg d'aquest programa escoltarem els temes que donen vida a Melodrama i explorarem com aquest àlbum es converteix en un viatge emocional profund, consolidant Lord no només com una veu única dins del pop contemporani, sinó com una autora capaç de transformar experiències personals en relats que arriben mundialment.

0: Sí.
1: Com és costum, i abans de començar a escoltar com sona aquest àlbum, fem primer un petit repàs a l'artista que ens acompanyarà durant aquesta estona. La Lord, que és el nom artístic de la Jellicoe O'Connor, és una cantant i compositora neozelandesa nascuda a la ciutat d'Auckland. Ja des de molt jove va destacar per tenir una sensibilitat artística poc comuna i també una manera molt particular d'observar el món que l'envoltava. El 2013, i amb només 16 anys, publica el seu primer àlbum debut titulat Pure Heroine, un debut que trenca amb els estàndards del pop comercial que la gent estava acostumada a escoltar en aquell moment gràcies a un so minimalista i unes lletres que retrataven l'adolescència amb una lucidesa sorprenent. El gran èxit, però, arriba amb Royals, un tema que es converteix en un fenomen global i que la va portar a guanyar diversos premis internacionals, situant-la de cop com una de les veus més interessants del panorama musical. Però lluny de quedar-se en aquesta fórmula, la nostra cantant va decidir desaparèixer temporalment de l'escena pública per treballar amb calma en el seu següent projecte. Durant aquests anys, treballant de forma amagada, l'artista viu canvis personals importants a la seva vida, especialment la seva primera gran ruptura sentimental i que va ser una experiència que va marcar profundament el procés creatiu del seu segon disc. D'aquesta manera, neix Melodrama, el 2017, un treball conceptual que gira al voltant d'una festa com a metàfora emocional i on la Lord ens porta a explorar en profunditat sentiments com l'amor, la pèrdua, la solitud i la necessitat de reconstruir-se. Aquest segon treball suposa un pas endavant clar en la seva trajectòria, un treball més arriscat, més detallista i amb una producció molt més rica que combina moments d'eufòria pop amb instants de gran fragilitat. Lord es consolida en aquest segon disc com una autora amb veu pròpia capaç de transformar qualsevol experiència íntima en un himne generacional. I ara sí, arriba el moment de començar a escoltar com sona aquest univers emocional tan intens que ens proposa Lord. El disc se'ns obre amb Green Light, una cançó que funciona com una autèntica declaració d'intencions amb una mena d'energia i desig de passar pàgina i és el primer pas cap a tot el que està per venir. I do my makeup in somebody else's car.

0: Acabem d'escoltar Green Light, l'inici d'aquest melodrama i tota una declaració d'intencions. Una cançó que combina molt bé aquesta necessitat de passar pàgina amb una energia gairebé desbordada on hi trobem el piano accelerat, la producció creixent i un estribillo que sona a alliberament, però també a certa ràbia continguda. Perquè, en el fons, Lord no ens parla d'un tancament fàcil. Hi trobem molta contradicció i molta ironia. De fet, el disc neix en gran part de la seva separació amb la seva exparella, en James Lowe, un fotògraf bastant reconegut, amb qui va mantenir una relació ben llarga fins al 2015. I ara canviem d'atmosfera per entrar en un terreny més fosc i nocturn. Continuem amb el tema Sober.
1: I'm night, lose my mind, I'm night, lose my mind, I'm night, lose my mind, I'm night.

Acabem d'escoltar Sober i, com comentàvem abans, aquí notem que el disc fa un gir clar cap a una atmosfera més fosca i nocturna. Si Green Light, el primer tema que hem sentit, era l'impuls de fugir endavant, Sober ens situa de ple dins la festa, però vista des de dins amb una certa incomoditat. La producció també és clau, per exemple, amb aquests beats més passats, els sons metàl·lics que hi sentim i aquesta manera de cantar més continguda que sembla crear una tensió constant. Lord es pregunta què passa quan s'acaba la festa, quan baixa l'eufòria i torna el sentiment d'enfrontar-se a la realitat. És una cançó que parla del límit entre deixar-se portar i perdre el control. I amb aquesta tensió encara a l'ambient, continuem avançant dins d'aquesta nit intensa que planteja el disc i ara ho fem amb Homemade Dynamite.

Això que sentíem era Homemade Dynamite i ens quedem amb aquest punt molt característic de Lord en aquest treball, el d'una energia que sembla festiva a primera vista però que en realitat té una tensió emocional constant. És una cançó que encaixa perfectament dins el relat de melodrama, la nit, la ciutat, les relacions que es cremen ràpid i la confusió entre eufòria i buit. I amb aquesta energia que encara vibra en l'aire, canviem de registre i entrem en el que em sembla un dels moments més cinematogràfics del disc. Ara sona The Lure.

Després d'escoltar aquest tema, entrem en un dels moments més visuals i cinematogràfics de tot el disc de Lord dins d'aquest melodrama. El tema es titula així perquè juga justament amb aquesta idea, la d'una relació, una atracció que es percep com una obra d'art, gairebé com si fos digna d'estar exposada en un museu com el de París. I com a detall de safareig, o almenys anècdota curiosa, Lord ha explicat en entrevistes que en aquesta etapa de melodrama estava molt obsessionada amb convertir situacions molt personals en escenes gairebé de pel·lícula. No li interessava explicar el que li passava de manera literal, sinó transformar-ho en imatges exagerades. D'aquí venen moltes de les referències culturals i visuals del disc, com aquesta idea del museu, les sales o l'amor com a peça d'exposició. Si fins ara hem estat en l'eufòria, la fascinació i el desig, el següent tema ens porta a un lloc molt més íntim i despullat. És una cançó que parla d'estar sol fins i tot quan estàs envoltat de gent, de no acabar d'encaixar en cap lloc i d'aquesta vulnerabilitat que apareix quan baixa tota la intensitat. Ara sí, entrem a la liability.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: provarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Sabies que...
7: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança al que passarà per ajudar-nos a interactuar amb el món.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Continuem avançant en aquest capítol que dediquem a Melodrama, el segon àlbum d'estudi de Lord. Publicat l'any 2017, aquest disc és una crònica emocional d'una ruptura, una exploració intensa de la joventut, la solitud i les nits llargues que semblen no acabar mai. Per situar-nos, Lord, nascuda a Nova Zelanda, va rompre l'escena internacional amb el seu primer disc, Pure Heroine, però és amb Melodrama que consolida una veu artística única dins del pop contemporani. Aquí s'allunya de la minimalista fredor del debut per abraçar una producció més expansiva, rica i dramàtica de la mà del productor Jack Antonoff. El resultat és un univers sonor que oscil·la entre l'eufòria i la introspecció, entre la pista de ball i l'habitació buida després de la festa. El disc està concebut gairebé com una sola nit, una festa que serveix de metàfora per parlar del desamor i del procés de reconstrucció personal. Cada cançó és una escena, un estat emocional, una peça més d'aquest trencaclosques íntim i on trobem que la Lord no només canta, sinó que ens narra. Ara, però, arribem a un dels moments més crus i complexos que hi trobem al disc. És el torn de Hard Feeling / Loveless. Aquest tema, dividit en dues parts, captura dues cares d'una mateixa ruptura. D'una banda, el dolor real, profund i gairebé físic de deixar enrere una relació, i de l'altra, una mirada més freda i irònica sobre les dinàmiques modernes de l'amor. La primera part, Hard Feelings, és intensa i emotiva, amb una producció que acompanya aquesta sensació de pèrdua i desorientació. En canvi, Loveless trenca amb aquest to i introdueix un gir més sarcàstic, com si fos un mecanisme de defensa davant del dolor. Go back and tell it. Please, could you be 10

Després d'escoltar Hard Feelings barra Loveless, queda clar fins a quin punt Melodrama juga amb els contrastos emocionals. Lord ens porta del dolor més cru a una mena de distància irònica en qüestió de segons, com si volgués demostrar que, després d'una ruptura, els sentiments no són mai lineals. I és precisament aquesta capacitat de transformar el dolor en alguna cosa gairebé ballable el que fa que Melodrama sigui tan especial. Però si hi ha una cançó que captura aquesta idea de deixar-se portar, d'abandonar-se completament al moment, tant si és per escapar com per sobreviure emocionalment, és la següent. Ara arriba Sober 2, un tema que funciona com una mena de ressaca emocional on tot el que semblava brillant comença a mostrar les seves esquerdes.

Després d'escoltar Sober 2, o la segona part, entenem encara millor el paper que juga dins del relat del disc. Lord reprèn l'atmosfera de la cançó Sober, que hem escoltat al principi, però ho fa des d'un lloc completament diferent. Sober ens mostrava la

0: Amb aquest Writer in the Dark, Lord es reivindica com a narradora de la seva pròpia història, però també deixa entreveure el cost d'aquest procés. Convertir el dolor en art implica reviure'l, exposar-lo i fer-lo permanent. És una cançó que parla de poder, però no d'un poder triomfant, sinó d'un poder que neix de la vida.
1: In my head, I play a supercut of us. All the magic we gave off, all the love we had and lost. And in my head, the visions never stop. These ribbons wrap me up.

Acabem de sentir Supper Cat, un dels moments més lluminosos i alhora enganyosos de melodrama. Lord ens parla aquí de la tendència a idealitzar el passat, a quedar-nos només amb els millors acords d'una relació com si fossin un muntatge perfecte dins del nostre cap. I ara sí, arribem al final del nostre recorregut per aquest viatge emocional que és melodrama. Tanquem el programa fent play ara a Perfect Places, una cançó que funciona com una mena de conclusió oberta a tot el que hem anat vivint al llarg del disc. Aquí, la nostra cantant de Nova Zelanda es pregunta, i ens pregunta també nosaltres, on busquem la felicitat. Què vol dir realment sentir-nos plens i si aquests llocs perfectes existeixen o són només una invenció. Nosaltres ens hi tornem a retrobar ben aviat amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: I em piulo com ocell, refilant com passerell, cantant trobo la paraula per discutir al sobretaula i enraono sense fi, garrulant sense destí, remugant sempre amb enveja del qui més encantoseja, que sempre vol entonar, xerrant deixa un sense pa, aquest que se'ls parloteja i tothom ja li coreja, de cop jo ja ho eixis clar, com Bruel de l'Empordà, acabar amb aquest xivarri, la cridòria de tot barri, acabar amb aquest soroll, l'enrenou que en torna foll, que davant tanta gatzara, la bullícia que no para, el món és un galliner de bullanga de carrer, qui sempre fa la salmòdia és qui genera cridòria, nosaltres fem bels com xais, i els de dalt no fan esglais, ven fum amb la cantadissa, estrepits de trencadissa, i prou dir que l'espatec, el meu clam ja no me'l bec, i faig un gran crit que venci, i n'arribi així el silenci. I muts podrem escoltar i sentir clar i català a nosaltres sense falta, dient-nos-ho en veu alta.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Sabies que...
1: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prem-ne una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present. Take your home.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el podcast on els clàssics del passat conviuen amb les veus del present.
1: Un espai on la música no és només cançó, sinó context, actitud i memòria emocional.
0: Avui parlem d'un disc o d'uns intèrprets que no va voler encaixar en el món musical, en l'engranatge musical de la indústria. Un disc que no demana permís.
1: I aquest disc el posarem en context amb un diàleg amb un artista contemporani que encara entén el rock com un espai de risc, d'intuïció i de llibertat.

0: Imagino que ja sabeu de qui estem parlant, almenys en el que està sonant de fons. El disc que escoltarem avui
1: és Are You Experienced, de Jimi Hendrix, i després escoltarem Freedom's Goblin, de Ty Segall.
0: Més de 50 anys de distància és el que separa entre un artista i l'altre, però una mateixa pregunta de fons. Què passa quan la música deixa de voler agradar i decideix per si mateixa dir la veritat?

0: Som a l'any 1967. És un any clau per entendre la música popular. La contracultura està en plena expansió. La guerra del Vietnam a Estats Units sacseja consciències i la joventut busca noves formes d'expressió.
1: En definitiva, la música deixa de ser només entreteniment i es converteix en experiència, psicodèlia, expansió mental, trencament de límits estètics i morals.
0: I enmig de tot aquest context apareix Jimi Hendrix, un músic afroamericà en un món de rock majoritàriament blanc. Un cos estrany dins aquesta indústria i alhora una revelació absoluta.
1: Hendrix arriba a Londres després d'anys tocant com a músic de suport als Estats Units. Allà troba una escena oberta, curiosa, disposada a escoltar alguna cosa nova, més vanguardista.
0: Sí, i ell ho té tot. Té tècnica, té imaginació i té una relació totalment física amb la guitarra. No la toca, la força, la sedueix i la porta al límit.

0: Això és el que ens porta Jimi Hendrix. Distorsió, feedback, pedals, l'estudi com a espai creatiu, tot allò que abans era un error i que es converté, i ara, actuar després, ell ho va convertir en un tot un llenguatge.
1: Sí, i amb aquest disc la guitarra deixa de ser només melodia i passa a ser atmosfera, tensió i paisatge. I'm a

0: Avui, David, tenim un programa superpotent, eh?
1: Sí. Jimi Hendrix i Ty Segall, això és per ments molt guitarrístiques, eh? Que els agrada molt la guitarra, eh?
0: Què comentaves de les regles ara?
1: Sí, Jimi Hendrix no va arribar simplement, va irrompre directament. És a dir, va trencar totes les regles, va portar els amplificadors al límit, la distorsió la va convertir en poesia, va barrejar el blues, el rock, el soul, la psicodèlia, com mai
0: ho havia estat. I va trencar moltes guitarres, també.
1: Moltes, moltes.
0: I moltes. Cremar, també.
1: Bé, jo sóc d'aquells que no m'agrada tocar instruments, perquè, bueno...
0: És que en David té una col·lecció de guitarres, no ho sabeu, però, clar, si les hem de cremar totes, l'arruïnem.
1: Directament. Per, bueno, com, no sé, la gent no ho deu saber, jo sóc guitarrista, i bé, el que passa amb els guitarristes és que sovint col·leccionem guitarres, no? Però bé, a marge d'això, que és una anècdota personal, que tampoc va més enllà d'això, simplement dir que Jimi Hendrix és una de les majors influències de la música rock actual i de la música fins i tot contemporània actual, no només de l'estil rock, sinó del soul, del blues, i en fi, ha influenciat gairebé a tothom. De fet, és un dels grans influencers del segle XX i del XXI, tot i que va morir també amb 27 anys.
0: I tot això sense tenir Instagram, eh?
1: Sense tenir cap xarxa social, directament. Bé, ara, tornant una mica a la música, anem a escoltar un altre clàssic d'en Jimi Hendrix, no? Foxy Lady. Foxy Lady no és només una cançó de seducció, és una demostració de poder i de força. Hendrix canta des de la seguretat absoluta, gairebé animal.

0: Jimi Hendrix aquí, amb la guitarra, no acompanya la seva veu, la desafia, la persegueix, la domina. La lletra parla de desig, però sobretot de presència escènica. És una actitud, sóc aquí, sona així, i no demano permís a ningú. Manic Depression, sí. El teu anglès és millor que el meu.
1: S'intenta, però...
0: Una de les cançons més avançades d'aquest disc que us presentem, no només pel compàs poc habitual, sinó pel que explica. Hendrix parla obertament dels baixos, dels i baixos emocionals, quan encara no es parlava de salut mental en el món del rock.

La lletra d'aquesta cançó és gairebé una confessió, Manic Depression. Parla de la confusió, del cansament i de la necessitat de continuar encara que costi. Això és el que ens transmet aquesta cançó. És una cançó que connecta directament amb discursos potser més contemporanis. I bé, simplement és Jimi Hendrix.

0: Això en alguns cercles, en algunes reunions familiars així, si poséssim això, dirien, què és aquesta fressa, no?
1: Sí, què és aquest soroll, sí. Sí, sí, ha canviat molt, la música des d'aquella època. De fet, Purple Haze, que és la cançó que hem sentit, no s'ha d'entendre. Simplement s'ha de sentir i ja està, és com un estat mental, no? Important, important una cosa que voldria destacar d'aquest disc, és que en Jimi Hendrix també toca el piano en aquest disc. Potser hi ha gent que no ho sabia, això. I dues qüestions interessants també de dir, que déu-n'hi-do, el baix i la bateria, En Noel Redding, que tocava el baix i feia les veus, els background vocals, i en Mitch Mitchell, que tocava la bateria.
0: Evidentment, en aquesta cançó hi podem trobar confusió, desorientació, desig, tot conjuntat. La guitarra sona com si es desfés, com si el so s'estigués expandint. A partir d'aquí, la guitarra elèctrica ja no serà mai més el que era, no?
1: No.
0: No serà només un instrument, serà un paisatge sonor com algú l'ha definit literàriament, no?
1: Sí, de fet, la guitarra elèctrica en aquestes mans és de Jimi Hendrix, que per molta gent és considerat el millor guitarrista de la història, no? I continuem amb Hey Joe, un altre clàssic de Jimi Hendrix, amb una història de violència explicada amb una calma absolutament inquietant. I Hendrix no jutja el personatge, no crida i no dramatitza. Simplement, Hey Joe.

0: I és precisament aquesta serenor que fa que aquesta cançó sigui tan, tan colpidora, que ens arribi tan a dins. L'atenció no està en el volum, sinó en el que es diu i com es diu.
1: Exacte. De fet, hi ha una cosa que seria interessant també destacar, que són les influències de Jimi Hendrix, perquè Jimi Hendrix ha influenciat a molta gent, però no es parla massa de qui va influenciar Jimi Hendrix. I el que és més interessant és que un d'ells va ser Muddy Waters, però també...
0: I Chuck Berry. Bueno, no sé.
1: Robert Johnson, sí. Segons ell mateix, i Elmore James, que Elmore James, sí. Per qui no ho sàpiga, que potser tenim algú que està escoltant aquest espai nostre i no sap qui és, Elmore James va entrar al Hall of Fame el 1992 i està considerat el rei de l'slide, de la guitarra slide de blues, eh? En fi...
0: Sí, però de totes maneres també tindrem en aquests episodis de Blanc i Negre tindrem en Chuck Berry, perquè l'estem obviant una miqueta en aquests comentaris, però jo crec que en Chuck Berry té un fet capdalt en la història de la música, que és el que va electrificar, el que primer que va electrificar la guitarra.
1: Sí, sí, està considerat com a tal, correcte, sí, sí, correcte. Correcte.
0: La guitarra elèctrica no existia. Sí. Llavors, si no existia la guitarra elèctrica, pot existir Jimi Hendrix.
1: Sí, de fet, jo penso que va ser el primer guitarrista elèctric que va tenir una projecció fora de lo normal, fora del comú. De fet, a molts llocs, no sé com dir-ho, però és com un guitarrista que no se'l té... se'l deixa com de costat, no? I és curiós perquè és un gran guitarrista i té cançons on, evidentment, no només toca bé la guitarra, sinó que canta molt bé. Per tant...
0: El gran dilema, diguem-ne, intel·lectual, està en que qui, on està l'origen del rock and roll? Si en Chuck Berry o l'Elvis Presley, no? Una miqueta... Aquí hi ha aquest dilema, no? Suposo que hi ha, sí. Aquí a la vessant és els blancs i els negres, no? Per uns.
1: Sí, o fins i tot Muddy Waters, eh?
0: Bueno, sí, Muddy Waters, evidentment, la influència de Muddy Waters és brutal en el món de la música. Però qui realment va posar en escena, possiblement, amb tot el que comporta el rock and roll, no? Tant l'escenografia com les poses, com el d'allòs, Muddy Waters possiblement seria l'essència, l'ànima, el sentiment, i en Chuck Berry i en l'Elvis Presley van posar l'escenari, no?
1: I l'energia.
0: I l'energia.
1: I també et diré una cosa, eh? Jimi Hendrix, crec... No he buscat informació al respecte, perquè a vegades sí que busques informació una miqueta per informar-te del que ha de ser el contingut del programa, però a vegades, evidentment, nosaltres també quan tenim coneixements del que estem projectant aquí en aquest espai, no? Però a mi em dona la impressió, i crec que... no sé, espero no desorientar-me massa, que l'Elvis Presley va ser una gran influència en Jimi Hendrix.
0: Sí, crec, eh? Sí, és que tot jo crec que estava tot relacionat, perquè no haguéssim pogut viure un sense l'altre. Això, fent el símil amb els artistes, possiblement l'època en la que a París es trobaven en Picasso, tots els pintors allà, tots s'influenciaven uns als altres, no? I tots van ser importants en la seva disciplina.
1: Però bé, anem a veure el Hendrix més íntim, The Wine Cries Mary, una cançó que neix, curiosament, després d'una discussió de parella.

0: En aquesta cançó no hi ha ràbia, hi ha tristesa. Parla d'incomunicació, de silencis que pesen. És la prova que Hendrix no era només explosió, sinó també una fragilitat, i això es notava.
1: Sí, de fet, uns quants anys més tard, un gran guitarrista va morir precisament a Màlaga, i fem referència a Gary Moore. I per què fem referència a Gary Moore? Perquè, i connectant-ho amb el tema de la fragilitat, no? En aquest cas que va morir fatídicament, ho fem perquè Gary Moore va fer un gran homenatge a Jimi Hendrix, un disc en directe que es deia Blues for Jimi, gravat el 2007 a Londres, i és molt interessant que veieu el nivell guitarrístic que tenia Gary Moore. Un altre, ja que fèiem menció a Chuck Berry, que potser era com un guitarrista com deixat de costat, no? Doncs Gary Moore també se'l coneix molt pel Steel Cut de blues, etc, etc. Se l'associa al blues, fins i tot al hard rock de finals dels 70, principis dels 80, però ningú possiblement l'havia associat a Jimi Hendrix, tot i que la influència era evident, eh? Però escolteu aquest disc, i si no el podeu escoltar, intenteu buscar el vídeo, perquè és absolutament espectacular el que fa Gary Moore amb la guitarra.
0: En aquí et vares adonar que Gary Moore era un gran guitarrista, no?
1: Bueno, jo ja el tenia en consideració, el que passa és que l'havia erròniament encasillat en el
0: blues comercial.
1: Sí, i el Steel Cut de Blues va ser una cançó que va arribar a ser pesada. Molt repetitiva, bueno, i ostres, Gary Moore, sí, estic al gat de blues, estic al gat de blues, no?
0: Però quantes parelles agraeixen que existís aquesta cançó?
1: Moltes, moltíssimes.
0: A l'època que es ballava lents a les discoteques i...
1: Moltíssimes. Però és cert que quan veus aquesta cara més salvatge d'en Gary Moore, simplement al·lucines, eh? I per a la gent que li agradi les guitarres... Compte. Escolteu Blues for Jimi i us n'adonareu del nivell exageradíssim de guitarra que té en Gary Moore.
0: Però, en definitiva, aquest disc que hem analitzat i hem escoltat és un disc que va canviar una mica les regles del joc. Va trencar esquemes, va trencar motlles i va posar una pedra angular en el món del rock, no?
1: Sí, de fet, la revista Rolling Stone, la va enquadrar com el 15è disc més important de la història del rock. I no és un disc no només pels guitarristes, sinó que va arribar a la música popular. Hendrix va obrir un camí, el rock com un camí i una exploració constant, i sobretot com un espai de llibertat.
0: Però tornem als nostres esquemes, blanc en negre, transició. Jimi Hendrix és el blanc i ara volem passar al negre, però què ens queda d'avui d'en Jimi Hendrix? Què creus, David, que ens ha deixat en Jimi Hendrix?
1: Home, sobretot ens ha quedat l'actitud.
0: Ho dic perquè tu ets guitarra.
1: Sí, sí.
0: I per la part que et toca, alguna cosa a dir tindràs.
1: Mira, ens ha quedat actitud, ens ha quedat que el rock no ha de ser còmode, ens ha quedat que... Per què hem d'estar ara sense solos de guitarres a les cançons? És una reivindicació que Jimi Hendrix ja va començar d'una manera molt, molt potent. I, bueno, encara més coses, no, Àngel?
0: Sí. Aquesta, la idea aquesta conceptual, jo crec que encara respira avui.

0: però entrem una mica en matèria. Anem al context actual i aquí sí que hi ha... Tu també tens alguna cosa a dir.
1: Sí, en la meva part de l'espai que fem amb l'Àngel, que és la part negra, del blanc en negre, us presentem a Ty Segall, Freedom's Goblin, un disc del 2018. Som en aquest any i la música és digital, és polida, és calculada, i en canvi...
0: I el Ty Segall aposta pel contrari. Urgència, soroll, intuïció. Un disc que no busca agradar, però busca ser honest, ser fidel al seu estil i a les seves influències.
1: De fet, Ty Segall és molt prolífic, és molt inquiet i és difícil d'etiquetar. Grava, produeix i experimenta una mica com feia Hendrix.
0: Sí, busca, no busca la perfecció, busca senzillament una veritat sonora.

0: Bé, com podeu veure, el disc s'obre sense preàmbuls, amb una energia immediata i amb una energia que transmet un rock cru, visceral. És una declaració d'intencions. Així sonem i així comencem. Aquesta era una mica la filosofia que volia transmetre Teixigel amb aquest disc.
1: Correcte. Un disc on també hi ha un tema més íntim que s'anomena Rain, que dona un moment de respir en aquest disc i de pausa emocional i controlada.

0: Ty Segall en aquí sona fins i tot experimental, no? Una cosa indie, alternativa.
1: Sí, és bastant experimental en moltes ocasions. Pensem que en Ty Segall és un artista que és multiinstrumentista, toca la bateria també, i és molt prolífic. Està entre el 2008 i el 2025. Ha fet, si no recordo malament, 14-15 treballs discogràfics. És molt, molt prolífic. És a dir, en té el 2008-2009-10 i després em penso que el 12 en fa dos. Bueno, i així fins actualment. El 2024 també va fer dos i el 2025 n'ha tret un. Per tant, estem parlant d'un artista molt, molt, molt prolífic. Un artista nascut el 1987. Per tant, jove, és de Califòrnia i bé, és un artista multiinstrumentista que l'últim disc el va fer ara el 2025 i que és absolutament meravellós, simplement ara doncs, dir-ho, no?
0: Sí, en aquesta, però tot així volia afegir que en aquesta cançó Ty Segall baixa el soroll, baixa una mica la intensitat i es mostra com vulnerable, no? És un pont directe. De fet, aquí m'ha recordat, sí, entenc que és un pont directe amb l'Hendrix, més delicat també, més íntim, no?
1: Sí, de fet, és l'objectiu, no?, del podcast Blanc en Negre, intentar connectar els artistes, i penso que aquí aquesta cançó és un exemple.
0: Sí, aquí, bueno, doncs hi ha una connexió, hi ha una connexió. No comparteixen l'època, però hi ha una connexió. Anem a la propera cançó.
1: Sí, la propera la cançó és Every First o Every Once is a Winner. Això vol dir cada primer és un guanyador.

0: Avui, excepcionalment, també hem trobat interessant que de Ty Segall, més que dedicar-ho íntegrament a un sol disc davant el prolífic que és el noi que treballa tant i que té tanta creativitat i tant de desbordament, hem triat cançons d'altres discos perquè ens han semblat interessant també posar-los en l'episodi, en el programa.
1: Sí, ha sigut així. De fet, First Taste, que és de 2019, és de la que ara posarem un parell de cançons, I Sing Them i The Arms. I bé, quan l'Àngel va decidir que aquest programa en la seva versió blanc era Jimi Hendrix, va ser molt difícil poder trobar un artista que arribés actualment a ser identificat amb Jimi Hendrix, perquè podíem haver tingut moltes opcions, podíem haver utilitzat Jeff Beck, John Frusciante, etc, que són clars guitarristes influenciats per en Jimi Hendrix. Volíem una persona jove i aquesta va ser l'opció, Ty Segall. I Sing Them és el següent tema que escoltarem, que diem que està en un disc del 2019 i que es diu First Taste, i aquí apareix una clau de Segall molt interessant. Darrere d'una distorsió hi ha cançó.
0: Sí, i un incís. Nosaltres no és una norma, però vàrem decidir marcar-nos una mica un criteri, una pauta de què seria blanc o què era susceptible a ser blanc i què era susceptible a ser negre, no? Vam dir que dins el llarg cronograma de la història de la música, que possiblement el 2000 era una data que marcava uns anys d'abans i que ja tenim 26 anys després del 2000, no?
1: Exacte.
0: Vull dir que hi ha hagut temps perquè surtin nous cantants, nova música i gent influenciada pels que van fer música abans del 2000. Llavors, el nostre criteri és aquest. Nosaltres, els clàssics i els blancs, són del 2000 per avall, i els negres i els alternatius i
1: els nous,
0: els quatre punts són del 2000 per endavant. Anem, doncs, ara amb la cançó que us comentava en David.

0: com diria algú, però bé, no tothom possiblement hi estaria d'acord. En aquesta cançó la melodia hi és, el pop hi és, però cobert de soroll. La bellesa no sempre ha de ser polida. Això diu, però no sé si tothom estaria d'acord amb aquesta
1: proposta. Jo estic totalment d'acord, Estic totalment d'acord. Bé, continuem amb aquest disc, que és molt interessant, aquesta segona part de Ty Segall, centrada en el disc del 2019, i anem a escoltar The Arms, una peça que podem dir que és potser la peça més fosca del disc. Psicodèlia contemporània, tensa i, sobretot, molt, molt inquieta.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona hora, què tal? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. I ja que parlem de l'any 2000, marxem directament fins l'any 2000 amb el Bob Sinclair i la seva versió de I'll Feel For You. A més que m'encanta. Vinga, som-hi!

Feel For You, del senyor Bob Sinclair. Hem de saber que això és una mescla, un remix que va fer de diverses cançons, va agafar, li va posar, va fer la seva producció, va posar-li bateries, tot de coses, i va quedar aquest mega temazo des de l'any 2000. Són de les cançons que dius, ostres, que bé que ho fa el Bob Sinclair, quin paio, tu. Ai, senyor, des de l'any 2000. I marxem cap als anys 80. Oita, què sona? Spagna i el seu Call Me, Call Me. Això és molt vuitantero, eh?

Call Me, ens deien des dels Spagna. Això és un himne de la música dels anys 80, com sona, eh? Call me, call me. Ja m'imagino la penya allà ballant amb els cabells supercraspats. Vinga, va, anem fins l'any 2006, amb un temazo que té un saxo molt reconeixible. Destination Unknown. Destination Calabria. Vinga, va, discotequeo.

Destination Calabria. Com mola, aquesta cançoneta. Això és discotequeo, però del bo, del bo. I del bo tan bo també és el que ve ara, des de l'any 1993. Sembla que sigui una cançó d'un personatge que es digui amb nom o cognom rus. Ara veuràs per què. What is love? What is love?

What is love? Que sembla que sigui d'un personatge rus. What is love? Porta'm el vodka. Hathaway amb el seu What is love des de l'any 1993. Quin mega trencapistes, eh? Avui estem trencapistes discotequeros. Com en aquest cas, marxem fins l'any 2008. Anem des de Bèlgica amb la Kate Ryan i el seu Ella Ella.

L'equip Ryan des de l'any 2000... Hem dit que era de l'any 2008, això. Directament des de Bèlgica. Mare meva, quina canya de cançó, eh? A mi m'agrada molt. I també m'agrada la que ve ara, perquè aquesta n'han fet mil versions. L'original es veu que va ser una cançó feta per anar a Eurovision. Des de Suècia, és el Fly on the Wings of Love. Aquesta és una versió que vam fer el XTM DJ Chucky, Presents Ania, Fly on the Wings of Love.

Fly on the Wings of Love. M'encanta com canta aquesta noia de Fly on the Wings of Love. Sona tan èpic. Fly on the Wings of Love. Mola molt. Com la que ve ara des de l'any 1983, una mega cançó de la senyoreta Madonna. El Holidays. Per cert, com porteu el tema Holidays? Ara que ja és el juliol, comenceu vacances, a mitjans, finals de juliol, espereu a l'agost, potser les feu al setembre. Sí, com sí, que us acompanyi la bona música.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Quina és la millor cançó de la història?

Toquen Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Toquen Clàssics, amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona hora, tornem a ser aquí. Des de Ràdio Mollet, soc en Pele Bernial, amb el que es ballava al Vallès. Ara anem fins l'any 1998, amb un mega temazo del Mosty, el seu Honey. Et sona aquesta? On l'havies ballat, aquesta? Vinga, va, Honey, Honey, Honey!

Honey, honey, honey tonight. Mosty, des de l'any 1998. Aquesta feia des que no la posava. La veritat és que m'agrada molt. És més bona del que molta gent es pensa. Ara anem amb l'Alexia i W, amb una cançó que es diu Me and You. Et sona aquesta?

Me and you, la la la la la la la. Aquesta on l'havies ballat? És xula aquesta, estem maquinetis avui. Vinga, va, anem amb un megatemazo de l'any 1988. Només amb la intro ja n'hauríeu de tenir prou per saber que és el Bad del Michael Jackson. Ara ho comentàvem amb el company Sergio, megatècnic, que és una megacançó. Recordeu que hi havia una cançó que es deia, una versió del Weird and Yankovic, que es deia Fat, You Know I'm Fat? Va, l'he ensenyat i em riures.

Two-Step. Quin mega temazo, senyor Michael Jackson. Des de l'any 1988, That, del disc That. Ai, com m'agraden aquestes músiques. Oh, com la que ve ara. Anem directament des de Mollet, anem al Regne Unit, amb els Everything But The Girl i el seu Missing. En aquest cas, un remix del Todd Terry, que és l'altra part dels Everything But The Girl. Vinga, som-hi. Missing.

You Missing, remix de Todd Terry, dels Everything But The Girl. Aquesta cançó la recordàveu, no? Però aquesta és la versió més discotequera. L'altra és més romanticona, més de guitarreta. Està molt bé, també, a mi m'encanta. Com que també m'encanta la que ve ara, el Move Your Feet del Junior Senior, que això dius, és una contradicció, no? Junior Senior, amb el seu Move Your Feet. A veure si et sona aquesta.

Junior Senior amb el seu Move Your Feet. Són aquestes cançons que tenen un bon rotllo, que la poses un mal dia i dius, ostres, mira, la vida és millor amb musiqueta. Sí, senyor, vinga, va, anem cap a Holanda amb la Amber i el seu This Is Your Night, una cançó noventera que a mi m'encanta personalment.

This Is Your Night, Amber, directament des d'Amsterdam, des d'Holanda. Una mega cançó, a mi m'encanta. I la que ve ara és que em torna molt boig, del Joachim Garrut, no sé si ho pronuncio bé, Joachim Garrut, The World Is Mine. Mira com sona això. Vinga, pumba, pumba, discotequeo aquí. Greus, a ballar, a ballar. The World Is Mine.

Uau, quina mega cançó, eh? The World is Mine, Joaquim Garrut. Crec que ho dic bé, no? Garrut. Doncs molt bé, em despedeixo tots vosaltres. Fins la setmana que ve. I ara ja que comença a fer bon temps, doncs em venia de gust posar aquesta cançó, que és una cançó del Bonnie M, que es diu Sunny, ara que ve el solet, i anem de cara a l'estiu, el Sunny, que té molt bon rotllo. Soc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet, amb el que és Ballar del Vallès. Una abraçada per tothom. I ens escoltem la setmana que ve. Ja ho diu de la música.

0: Domingo Chinchilla, de València, ens explicarà un conte, l'Espill, conte japonès.
1: Narrador, Domingo Chinchilla. L'Espill, conte japonès. Hi havia un llaurador que un bon dia li va comprar un espill a la seva jove i bonica esposa. Ella, en quant es va contemplar, es va quedar embadalida. Estava tan encisada de veure's en aquell espill que el va guardar com un dels seus millors objectes. Al cap de poc de temps, la dona va tindre una xiqueta. I quan la xiqueta ja era joveneta, la dona va morir. El llaurador, per a que no li recordara la seva dona, va agafar l'espill i el va amagar en lo més profund de l'andana. La xiqueta va anar creixent i es va fer una jove dona que era exactament igual a sa mare. Un dia son pare li va contar la història de sa mare i de l'espill i la xiqueta va anar corrents cap a l'andana. El va buscar i el va trobar. Es va mirar i va cridar ben contenta: «Pare, pare, així està la mare!» El pare no li va voler dir res. Les llàgrimes li vessaven galta avall i es va quedar totalment muda. I des d'aquest moment, per a sempre, cada volta que volia veure a la seva mare, agafava l'espill i es contemplava a ella mateixa.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Sabies que...
1: Les estrelles no són perfectament redones. De fet, algunes estan tan deformades per la seva pròpia rotació que tenen una forma clarament aixafada. Un dels exemples més espectaculars és Arkenar, una estrella situada a uns 140 anys llum de la Terra. Gira sobre si mateixa a més de 250 km per segon a l'Equador. Aquesta velocitat és tan extraordinària que la força centrífuga fa que l'estrella s'eixampli pel centre i s'aplani pels pols. El seu diàmetre equatorial és aproximadament un 50% més que el polar. Si poguéssim observar-la de prop, no veuríem una esfera, sinó una forma semblant a una carbassa lleugerament aixafada. Aquesta deformació també afecta la temperatura de la seva superfície. Els pols, on la gravetat és més intensa, són molt més calents i brillants que l'Equador. Aquest fenomen es coneix com enfosquiment gravitatori, tot i que, paradoxalment, són els pols els que brillen més. Estudiar aquestes estrelles ajuda els astrònoms a entendre millor com influeixen la rotació extrema, la gravetat i la pressió en l'evolució estel·lar.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La bona música amb Music Calaix.

El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre espai. Estem amb el Club del Country. Sí, ja ho sé, el programa 2041 l'hem començat molt rock and rolleros i és que s'acaba d'editar, bé, de fet, quan comencem aquest espai s'ha editat a finals del mes de juny de 2026 un recopilatori amb el bo i millor d'en Bob Seger i el seu grup d'acompanyament de Silver Ballet Band. L'àlbum es diu Sweet Summertime i és una col·lecció dels seus millors temes, dels més icònics, d'aquells temes que s'han convertit en llegenda, d'aquelles balades nostàlgiques que ens ha portat a través dels anys, com per exemple aquesta meravellosa peça All Time Rock and Roll, o cançons que amb veu d'una altra també es van convertir en èxit. El 1978 va publicar el seu àlbum Stranger in Town i va haver-hi diversos senzills que van ser èxit, com per exemple l'Still the Same, el Hollywood Nights o la balada We've Got Tonight, que anys després, el 83, versionarien Kenny Rogers i Sheena Easton, arribant al número 1 de les llistes de música que aquest és el tema que recordem d'aquest àlbum.

personatge històric, sens dubte, de la música en general, del rock, del hard rock, del roots rock i també, com no, del country, tot i que això de manera més de passada o en versions de les seves cançons. Bob Seger va néixer com Robert Clark Seger el 6 de maig de 1945 a Detroit, a Michigan, i és un dels més grans excepcionals intèrprets de tots els temps. Podríem parlar també de la música country amb ell, quan, per exemple, ens va portar aquesta cançó que hem escoltat, aquest We've Got Tonight, que més tard a la veu de Kenny Rogers i Gina Easton es convertiria en un número 1. Però també cançons com aquella d'en Ronnie Crowell, el Shame on the Moon, que va ser el més gran èxit de Bob Seger, de Silver Bullet Band, amb un número 1 a les llistes de l'àlbum contemporani, i després va ser un excel·lent número 1 també a les llistes de música country. Va arribar al número 15 a les llistes de country de Billboard en aquell moment. Recordem que també el 2023, quan ja estava retirat, va participar en la introducció de Patti Loveless amb el Country Music Hall of Fame, el Saló de la Fama de Nashville, cantant la seva cançó She Drew a Broken Heart, i després va participar la Patti Loveless amb un duet amb Bob Seger amb la cançó The Answer Is in the Question de l'àlbum de Bob Seger Face the Promise. Per tant, una música i una carrera excepcional que avui només hem resumit amb alguna cançó de les que formen part d'aquest àlbum, d'aquest Sweet Summertime playlist, com per exemple, i si la recordeu, aquest Against the Wind.

cançó fabulosa de les millors de la història, sens dubte, que va aparèixer amb el seu àlbum original, que després va aparèixer també la banda sonora de Forrest Gump, el 1994, on va ser part d'una escena important de la pel·lícula. A més, molts artistes, com per exemple en Toby Keith, la va mencionar amb la lletra del seu senzill Wish I Didn't Know Now. Brooks and Dunn en va fer una versió, també ho va fer en el seu moment en Garth Brooks, per aquell box set que va publicar el 2016, o van fer també amb el seu àlbum de debut, els Highway. En definitiva, que avui hem recordat un dels grans, malgrat no ser de la música country, part fonamental de la música country, sí que és part indiscutible de la gran música americana. I ara recordarem una cançó, només una, de Bluegrass de temps enrere. Un dels mestres era Jim Irons, amb el seu grup d'acompanyament que es deien Shenandoah Valley Boys. Això va ser el tema que escoltarem i que portava el nom de I Cried Again.

Barry Kirwan és un cantant irlandès d'Irlanda del Nord, nascut el febrer de 1986 a Omagh, al comtat de Tyrone. Un excel·lent cantant i bateria que va debutar amb l'àlbum New Beginnings i el senzill Keep in the Middle of the Road, versions bones, com a senzill de debut, i després amb aquell Up the Jive. Un artista que ens ha deixat molt bona música, siguin versions, siguin temes nous i populars seus. Dins els seus àlbums magnífics hi trobem, per exemple, aquest que avui repassarem i que m'encanta, aquest Barry Kirwan Moments, publicat l'any 2017. D'aquest disc hem escoltat aquesta versió esplèndida que feia d'aquest tema, escrit per Alan Jackson, Keith Stewart i Robert Moore, que van registrar en el seu moment Clay Walker. If I Could Make a Living, o aquest The Dance.

meravella d'aquest segon treball discogràfic d'estudi d'en Barry Kirwan. Oficialment es va llançar l'1 de desembre de 2017 amb el segell discogràfic Rosette Records i va consolidar la seva posició com una de les grans promeses de la música country irlandesa després del seu aclamat debut, del qual hem parlat, editat l'any anterior. Cançons ideals per a pistes de ball, balades molt emotives, versions, cançons noves en escoltarem. També hi havia un duet amb un altre cantant nord-irlandès, la Niamh McGlinchey, em penso que es pronuncia així, a la cançó If I Needed You. En Dominic Kirwan era el seu pare, va estar treballant molt de temps fent de bateria ell amb els concerts i amb els treballs del seu pare, un dels més grans artistes de tots els temps i més reconeguts, més estimats d'Irlanda, en Dominic Kirwan. Doncs en Barry Kirwan té molt bona tradició musical, n'ha après molt i val la pena recordar-lo amb àlbums com aquest o dels altres que hagi pogut editar. D'aquest disc, què tal si escoltem ara una de les cançons, precisament, que va portar-hi a terme i que feia aquesta barreja entre grans èxits. També hi havia, per exemple, el Chattahoochee d'Alan Jackson, l'Iceward de John Michael Montgomery, el Hey Soul Sister de Train i moltes d'altres, però també hi havia aquest Moments, Barry Kirwan.

Així estrenàvem aquesta cançó de juliol de 2026 amb el magnífic Jason Aldean en versió ràdio d'aquest tema que ens acaba de portar una de les seves cançons Anytime Soon, Jason Aldean. Anem a escoltar la música de Mighty Poplar, una formació característica de bluegrass acústica formada per virtuosos músics de l'escena americana. Ara en parlarem d'ells, però mentre escoltem una de les cançons del seu àlbum de debut. Això es diu Loving Baby.

de tot l'àlbum era tan íntim i personalista com aquesta cançó que ens aportaven aquesta banda autèntica i composta per grans artistes, com per exemple el membre de Watch House, Andrew Marlin, els de Punch Brothers, Noam Pickleney i Chris Eldridge, però també en Greg Harrison, de Leftover Salmon, o l'Alex Hargraves, de Billy Strings. Per tant, una gent magnífica que varen portar a terme el seu àlbum de debut per Free Dirt Records l'any 2023, en el qual doncs obríem el disc amb aquesta magnífica peça, Distant Land to Roam.

de millor àlbum de Bluegrass. Varen, els mitjans especialitzats varen lloar l'energia del disc i es va considerar una autèntica lliçó magistral d'acompanyament i d'harmonia d'aquest disc. Un disc que estava format íntegrament per versions de clàssics del folk, el bluegrass i la música d'arrel americana. La banda va decidir conscientment no incloure temes propis per homenatjar les seves influències comunes, com per exemple alguns dels temes que hem escoltat, aquest A Distant Land to Rome, que acabem d'escoltar, era un tema que recordem, era un dels clàssics en la històrica Carter Family. El Loving Baby del primer moment és un tema de la llegenda del bluegrass, l'intèrpret de banjo Ralph Stanley, o la darrera que escoltarem, que és una versió acústica del clàssic de Bob Dylan del 1964, aquest North Country Blues, la música de Mighty Poplar, el club de country.

recordo quan el vaig conèixer en el seu moment, en Troy Casartal, i vaig pensar quin jove vocalista i interessant, només tenia 3 anys menys que jo. Nascut el 1969 a Sydney, a Nova Gal·les del Sud, a Austràlia, és un dels artistes més llorejats de la música australiana. Cançons com aquesta, que pertanyen amb el seu primer treball discogràfic que va ser publicat en format de compilació, va ser l'any 2006, Almost Home. Ja en portava uns quants d'àlbums des d'aleshores, perquè n'havia publicat fins a aquell moment 6 a través de Essence Records i també de Columbia, els dos primers. Cançons fabuloses, aquest tema m'encanta, aquest My Hometown que acabem d'escoltar. En Troy Casartali va debutar, o va realitzar el seu primer senzill, el 1994. Es deia Dream Out Loud. Ben aviat va seguir el seu àlbum de debut, el Beyond the Dancing, el 1995.

temps per més, ho deixem estar aquí, perquè si no ens enrenyaran, ens passem d'horari. La música de Troy Castle Jolly amb They Don't Make Them Like That Anymore. Adéu-siau.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Escoltes i Cash.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: L'estan pagant, perfecte. Sí.
0: FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.